Sweet Alabama.

0: I hem arribat a les 9 del matí. Repassam la qüestió més destacada d'aquest dia 10 de setembre. Avui tornen a les aules els més de 158.000 estudiants de centres públics i concertats de les Balears de l'educació infantil, de primària, de secundària i de batxillerat. Un dels reptes és ara acabar de cobrir totes les places de mestres i de professors. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat a l'informatiu matí que ara mateix queden 27 places per cobrir i que més de la meitat són a Eivissa. Confia, però, que aquesta situació es pugui resoldre durant els pròxims dies.
1: Hi ha 27 vacants sense cobrir, 15 d'elles a Eivissa, 11 a Mallorca, una a Menorca. En total tenim 27 vacants en aquest moment que encara no hem pogut cobrir del tot. Suposam o esperam que ho puguem incloure, que ho puguem cobrir en els pròxims dies. La majoria d'aquestes vacants, tret de les d'Eivissa, la majoria són per formació professional.
0: I en aquesta hora la majoria d'escoles comencen les classes, quan atamat directe amb el CEIP Antoni Juan de Mahó. Allà, però, ho han fet fa mitja hora. Clara Alordui, bon dia, quin és l'ambient?
2: Idò, l'entrada a les aules ha estat marcada pel vent de tramuntana, que encara bufa, i també per la preocupació per la calor en molts centres que no tenen climatització. A les portes de l'escola Antoni Joan Alemany, cares de son, també cares d'il·lusió. Avui comença un curs molt especial per aquest centre de Mahó, que es converteix en el primer centre d'ensenyaments elementals de música de Menorca. El projecte arranca de forma progressiva. Enguany, els alumnes d'infantil i primer de primària ja tindran una hora setmanal de música i moviment i es crearà també una coral escolar. Serà quan arribin a tercer, els alumnes que superin una prova de nivell ja podran cursar els estudis formals de música al conservatori com a part del seu horari lectiu. Menorca comença el curs amb algunes novetats més. Durant l'estiu s'han fet millores als centres educatius per valor de 200.000 euros. L'escola Mare de Déu de Gràcia ja no tindrà més goteres els dies de pluja. S'han fet inversions a les cuines de Tramuntana, Fornells i Francesc del Branca i l'Institut Cap de Llevant, que estrena tancaments, entre altres obres. En total, són 12.286 els infants que avui tornen a classe a Menorca.
0: Gràcies, Clara. I a Eivissa connectam amb Ivonne Aranyó, a l'IES Blancadona. Bon dia, Ivonne.
3: Bon dia. Sí, aquí a l'IES Blancadona no han parat d'arribar alumnes i pares en aquest primer dia de curs. A les Pitiuses en total són 20.300 alumnes que comencen avui les classes, 200 menys que l'any passat. Per Illes, a Eivissa inicien el curs 19.000 alumnes i a Formentera 1.000.

0: 240. A les dues illes baixen les matriculacions a la pública i pugen lleugerament a la concertada. Com dèiem, estem a les portes de l'Institut de Blancadona. Hem trobat alumnes amb molts de nervis, alumnes que estrenaven inclús col·legi i també amb alguns que repetien curs. Els escoltem.
1: He dormido bien y tengo un poco de nervios. Porque, no sé, voy a conocer a otros compañeros y eso, y ya está.
2: Muchos nervios por ver mi clase y pues porque tercero es muy difícil, según los amigos que tengo me han dicho que es muy difícil.
3: I tancam aquesta ronda, l'IES Cineu, allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
4: Bon dia, aquí hem estat testimonis d'una entrada esglaonada, tranquil·la, relativament tranquil·la. Les 8 i mitja començaven. Més tard els esperam a les 11 i mitja, comencen els alumnes de primer d'ESO. Ho fan d'una dotzena d'aules modulars, també amb ràtios elevades i pendents d'una futura ampliació aquí en aquest centre.
3: Gràcies, Caterina. Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Passam el relleu als companys del programa El Dia.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
9: No, la meva no, la teva.
8: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio. La teva ràdio. Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
10: Una cosa, puc fer un experiment?
11: Sí, sí.
10: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio.
11: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
10: Ràdio Pollença. Ràdio teva, ràdio de tot.
12: Ràdio Pollença és per tots i per totes perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
13: Ràdio Pollença perquè podreu escoltar el que estem fent.
14: Radiació de Pollença e Viureció.
15: Ràdio Pollença, vine, escolta.
7: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
16: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
17: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona. Perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
16: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
17: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
18: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetive.
19: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

0: Molt bon dia a tothom, són les 9 i 8 minuts d'aquest dematí d'avui dijous 10 de setembre. Estau escoltant Ràdio Pollença, nostre magazín d'aquest dematí de comença avui amb especial il·lusió i moltes salutacions a totes aquelles famílies i infants que avui tornen als centres educatius, a les escoles, tant petits com més grans, també en els instituts, i també una salutació i una, el millor, els hi desitgem també a tots els professors i professores del nostre municipi. Aquesta avui és la gran notícia, que retorn a l'escola d'aquest proper curs 2026-2027. Mireu, avui és dijous i nosaltres, com cada setmana, farem unes connexions des de l'Uport de Pollença. Avui pegarem un bo fins als estudis d'Humoll i, de fet, començarem allà la nostra programació a partir de les 10. Després d'aquesta primera hora informativa farem una xerrada, com cada setmana, la delegada d'Humoll, na Junaina Campomà, per repassar temes d'actualitat. I amb ella estarem fins més o manco, quan falti un quartet de les 11, perquè avui el que volem fer és saber com va aquest curs escolar per aquests nous infants i aquestes noves famílies que estrenaran avui l'escoleta, la nova escoleta de Pollença, just a de vora Joan Mas, ja ho sabeu. Farem una telefonada, una connexió, intentarem parlar amb la directora de Joan Mas, Nel Lema, perquè mos digui com ha anat aquesta primera entrada de les famílies que estrenaran l'escoleta. També segurament poden parlar amb la cap d'estudis i menys si també ho poden fer amb alguna d'aquestes famílies, i d'això una miqueta abans de les 11. Després tornarem a Humoll. Tornarem a connectar amb Humoll perquè parlarem del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola. I és que també han estat en curs o temporada, en el seu cas. Aquest mes de setembre han tornat a obrir les portes a la Gola. Tenen una activitat ja programada per la setmana que ve i és una molt bona època per tornar a fer aquest avistaments, per tornar a veure aquestes aus que tornen a estar de pas per aquí, per la nostra illa, i mos explicaran una miqueta què és el que podran veure en les properes setmanes i mesos. Estau un poquet atents i gaudiu de la natura també, mirant una miqueta cap al cel, cap a aquestes aus. A les 11:30 seguirem en Humoll per parlar d'un nou curs escolar, però ja per grans, de l'escola d'adults. Tindrem el seu coordinador, en Miquel de la Rosa, i també la cap d'estudis del CEPA d'Alcudi, Agnès Amengual, que és precisament qui organitzen les activitats que se fan de l'escola d'adults en Humoll. A les 12 tenim l'actualitat, entre 12 i 12:30 fem aquest informatiu de mitjan de matí, i a les 12:30 avui ja avançarem algunes coses de la Cala Brutal, que això ja és la setmana que ve, el dissabte de nou, i vendrà el regidor Antoni Cànovas, avui acompanyat de Joan Ferrer de Prodis, que també hi participen. Han de dir que l'Ajuntament ja va publicant moltes de les activitats que s'hi faran. També hem de recordar que demà és el darrer dia per apuntar-se a la Brutal Autos, ara després vos donaran detalls, però a poc ja anem coneguent tots els detalls de lo que serà aquesta jornada, aquesta segona Cala Brutal, que la setmana que ve mos tindrà ben entretenguts i entretengudes el dissabte. Això és la nostra programació d'avui de matí, cap vespre, i tornarem a partir de les 5. Avui, doncs, Jaume vos farà acostar repassant l'agenda, i a les 5:30 parlarem de la Fira de la Cervesa de Mancor, que a més l'organitza, la coordina un pollancí, parlarem amb en Rafael Roger, i a partir de les 6, en Jaume i na Joaneta mos duen el Què me contes? Aquesta és la programació que tenim per vosaltres per aquest dijous. Començam amb les notícies.
1: Ràdio Pollença, comunitat.

0: I deu donem fa uns instants aquesta notícia més destacada d'avui és el retorn a l'escola. Avui donem sus el nou curs escolar, totes les Illes Balears, a nivell estatal i també aquí a Pollença, amb una gran novetat i és que la que viuen, sobretot a fer Joan Mas, perquè avui s'obre i s'inaugura aquesta nova escoleta de Pollença, es posa així en funcionament, el primer cicle d'educació infantil en aquest centre, per infants de 0 a 3 anys, amb una seixantena d'alumnes aproximadament. I de tant alumnes com equips educatius tornen avui a les aules amb aquestes noves rutines de tardor i amb un total d'uns 1.010 alumnes repartits entre 4 centres d'infantil i primari, tant de Pollença com d'Humoll. Les dades són aquestes. En el Col·legi Costa i Llobera avui comencen curs uns 210 alumnes, al CEI Miquel Calllonc uns 280, al CEI Bocoris comencen avui curs uns 153 alumnes i al centre amb més nombres, ho sabem, a la CEIP Joan Mas, on avui comencen 368 alumnes. I pel que fa als instituts de Pollença, encetem el curs amb uns 1.200 alumnes i afegim també les dades de Montician, que ens tindran al voltant d'uns 300, repartits entre 100 d'infantil, uns 130 de primari i uns 70 d'alumnes a les cursos d'ESO. I seguim encara en qüestions d'educació perquè l'Institut Clara Hamel d'Humoll s'ha sumat a les reivindicacions de l'Assemblea de Docents. El centre va signar el manifest per una educació pública de qualitat coincidint amb les hores prèvies d'aquest inici d'un nou curs escolar que comença avui. I amb aquesta adhesió, els professors reclamen més recursos per als centres educatius i una millora de les condicions laborals. Entre les principals demandes hi ha la reducció de les ràtios i de les hores lectives, menys càrrega burocràtica i la cobertura immediata de les baixes. Un manifest també posa el focus en la falta de personal de suport, orientació i educació social i demana més recursos per poder atendre un alumnat amb necessitats cada vegada més diverses. Pel que fa als centres educatius, els docents reclamen la construcció de noves infraestructures, l'eliminació dels barracons i millores en el manteniment i la climatització dels edificis. L'Assemblea de Docents també defensa un augment de la inversió en l'educació pública i critica les mesures que, segons el col·lectiu, poden afavorir la segregació escolar. En aquest sentit, rebutgen la zona única i el decret de les escoles concertades. També parlen de la defensa del català com a llengua d'ensenyament, demanen que se retiri el pla pilot de l'acció de llengua i que se garanteixin els recursos necessaris per assegurar l'aprenentatge i l'ús del català en els centres. I de com dèiem, l'Institut Clara Hamel d'Humoll s'ha adherit en aquestes reivindicacions de l'Assemblea de Docents. Consideren des de l'Institut d'Humoll que aquestes mesures són necessàries per garantir una educació pública de qualitat i unes condicions dignes tant per al professorat com per l'alumnat. I per cert, no som els únics des de la ràdio, evidentment que us desitgem a totes i tots un bon inici de curs des de l'Ajuntament. Així també ho fan a través de xarxes socials, volen desitjar un bon inici de curs a tota la comunitat educativa de Pollença, en especial enguany destacant també aquesta inauguració de l'escoleta de 0 a 3 anys gestionada per el CEIP Joan Mas per oferir un projecte educatiu continuat des de les edats primerenques amb un més petits. Podeu llegir la carta del Batle Martí Mar donant aquesta benvinguda i l'inici de curs a través de les xarxes de l'Ajuntament. Avui, l'Ajuntament dona la benvinguda als centres a famílies, alumnes, mestres, a famílies, alumnat, mestres, professorat, educadors i tot el personal educatiu del nostre poble. Canviant de qüestió, les primeres inspeccions de residus de Pollença mostren bons resultats en els habitatges, però alerten sobre els establiments comercials. EMSER ha fet balanç de les primeres ITRs, les inspeccions tècniques de residus, i anuncien noves visites de seguiment per millorar la separació d'aquests residus. Són les dades i que ha difós l'empresa municipal i que mostren que la major part dels habitatges i del sòl rústic compleixen favorablement els criteris de separació, mentre que el principal repte es concentra en hotels, restaurants i altres comerços. I posen xifres concretes. El 72% dels habitatges inspeccionats presenta un resultat favorable davant d'un 16% desfavorable i un 13% que no permet l'ITR. En cas de sòl rústic, els resultats favorables arriben al 69%, un 3% desfavorable i un 28% no ha permès aquesta inspecció. La situació és considerablement diferent entre els hotels, restaurants i altres comerços. En aquest grup només un 43% de les inspeccions tenen un resultat favorable i el 54% és desfavorable. Un 3% no ha permès aquestes ITRs. I bé, davant d'aquests resultats, Enser preveu fer una segona visita als usuaris amb una inspecció desfavorable amb l'objectiu de comprovar si s'ha produït una millora amb la separació dels residus. En el cas que els usuaris no haguin pogut ser localitzats, l'empresa municipal se posarà directament en contacte amb ells per concretar una nova visita. Més qüestions. El mes de setembre és sinònim de lluita contra l'Alzheimer i altres demències. Enguany, AFAMA ha organitzat un cicle de conferències sobre la prevenció i protecció cap a la malaltia. Aquestes van dirigides a tota la població interessada, tenen places limitades i s'han d'apuntar prèviament. Xerrades que se faran aquest mes de setembre en dilluns, els dies 14, 21 i 28, a la Fundació Roger Villalonga. Per tant, la primera ja és dilluns que ve. La farà l'advocada Margalida Morell Bosch i du per títol «Qui decidirà per mi quan no ho pugui fer?». Les següents xerrades seran el dilluns 21, envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència. Aquesta anirà a càrrec del neuròleg Eduard Bargay Pizarro. I el dilluns 28, el títol és «El paper de l'exercici físic, clau per a la prevenció de la salut cerebral». I anirà a càrrec de l'educadora física Paula Bargay Pizarro. I d'haver recordat, cal fer inscripció prèvia, les places són limitades, ho podeu fer al telèfon 629-61-11-73. Les ordenances d'animals, neteja i platges s'entraran al proper Consell d'Àrea. L'Ajuntament ha informat que el Consell d'Àrea serà el dia 22 d'aquest mes, una trobada que es farà a les 7 del capvespre i una sessió d'un Consell d'Àrea convocada per EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions de Port de Pollença i Sant Vicent tindran lloc a la sala de plens de l'Ajuntament i està convidada tota la ciutadania. Els principals assumptes que se posaran damunt la taula d'aquest Consell d'Àrea hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diferents ordenances municipals, sobretot relacionades amb animal domèstic, neteja viària i platges. També es tractaran qüestions com els abocaments, les llosques, els xiclers, la responsabilitat dels establiments, el consum de tabac a les platges, la presència dels animals, la música, l'ocupació d'espais, la posidònia, les embarcacions o els focs artificials, tot això a la platja. El Consell d'Àrea vol ser un espai de diàleg entre l'Ajuntament, els serveis municipals i els veïnats, a on se puguin plantejar propostes, dubtes i qüestions que afecten directament el dia a dia del municipi. I de recordar, apuntau a l'agenda, aquest Consell d'Àrea serà dia 22 de setembre a les 7 a la sala de plens de l'Ajuntament. I seguim. Tornem a parlar d'educació, però en aquest cas xerrant de l'escola d'adults. Recordem que està obert el període de matrícula i ja s'ha anunciat l'oferta formativa per enguany. Els cursos, de fet, comencen dia 23 d'aquest mes. La proposta inclou ensenyaments inicials amb diferents nivells, també coneixements, consolidació de coneixements assolits, idiomes, català, castellà, alemany i anglès, també en diferents nivells, i també un curs de capacitació digital de 60 hores. Les matrícules se poden fer al Centre Cultural Miquel Calllonch fins dia 22 d'aquest mes, això és en un moll en el carrer Metge Llopis, i per més informació podeu consultar al web cepaalcudia.com o telefonar en un moll a les oficines 971-86-69-52. I aquesta mitjanit se tanquen les preinscripcions per l'Escola Viva del Port de Pollença que organitzen des de Benestar Social. Està adreçat a infants i joves des de primer de primària fins a quart d'ESO i fan activitats esportives, tallers de cuina, jocs i excursions. I també les preinscripcions se varen obrir ahir i estan obertes fins avui a les 12 de la mitjanit, un minutet abans. I es poden fer a través d'un codi QR que trobareu, per exemple, les xarxes socials de Benestar Social. Demà tenim campanya de donació de sang a Pollença. Podeu anar a donar sang en un centre de salut de les 4:30 a les 9 del capvespre. Recordeu demanar cita a donasang.org o al 971 76 44 33. Les places per demà ja estan bastant cobertes. Podeu a la mateixa pàgina web anar consultant si queden hores lliures. Recordant, però, que si demà no hi podeu anar o finalment està complet, podreu anar a donar sang, tindreu una altra oportunitat aquest mes de setembre, dia 28, en un local de l'Associació de Veïns i Veïnes d'Humoll. Manen planes culturals perquè aquest dissabte arriba ja el Festival Mahler, aquesta proposta que enguany ret homenatge a Gustav Mahler coincidint amb el 115 aniversari de la seva mort. Mos durà 3 concerts en el claustre de Sant Domingo durant aquest mes i el primer condeny ja és dissabte. El títol, El martell del destí, és un concert a càrrec de les Encontres Orquestres Illes Balears que dirigirà Bernat Kegles i que interpretaran íntegrament la sinfonia número 6 de Mahler, també coneguda com La Tràgica. El següent concert serà el dia 19, dissabte 19, amb el Mahler més íntim. I finalment, dia 26, Mahler Orígens i Testament amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Recordem que podeu comprar les entrades a través de la web del festival o de Ticketip.com. I molt important també, parlant del festival, atenció perquè hi ha 2 audicions comentades que es fan a la Fundació Roger Villalonga amb motiu d'aquest festival Mahler, i la primera d'elles ja és avui. Avui, a les 8 de l'hora baixa, podeu anar a la Fundació i escoltar el que ens explicarà el musicòleg Joan Estrany sobre Mahler. Demà és el darrer dia per apuntar-se a la Brutal Autos. És la primera de les activitats de la Cala Brutal local que se faran dissabte de la setmana que ve, dia 19. Aquesta Brutal Autos serà una baixada d'autos i desfilada i cursa d'elaboració propi, creatius i de quilòmetre zero. La concentració serà a les 9:30 en un mirador de Cala Barques i l'inici de la carrera serà a les 11. Aniran baixant al carrer Joaquim Mir i arribaran al carrer Molins. Bé, recordem que hi ha premis per l'auto més original, el més ràpid i el més brutalment local. Hi haurà entrega de premis a les 12:30 a Cala Molins, amb també l'ambientació de Xeremies Horats i Batollensa. El termini per apuntar el vostre Brutal Auto acaba demà divendres i la informació, les normes, ho trobareu a jpollenca.net. Parlant d'esports, un parell de destacats. Aquest dissabte es du a terme la 38a Futbol Internacional Memorial Eladio Lorente. Hi haurà el partit d'equip veterans de futbol 7 i futbol 11. Això se celebrarà en el camp municipal del Barcuix a partir de les 5:30 per qui vulgui anar a veure-ho. Dissabte també tenim la maleïda Swim Run al Sant Vicenç, aquesta cursa, idò, que en realitat, idò, alterna trams de cursa per camins de muntanya amb natació amb mà obert, de, sense descans. Hi ha dues modalitats, una full de 20 km i mig de córrer i 2.360 metres de natació i una més curteta, un sprint, 8 km i mig de córrer i 1.330 metres de natació. Les inscripcions les podeu fer fins avui a la maleïdaswimrun.com. I fa una estona que vos dèiem que aquest mes de setembre és sinònim de lluita contra l'Alzheimer i vos hem explicat, idò, les xerrades que se faran aquest dilluns de mes de setembre a la Fundació Roger Villalonga, que ha rat de fama. Però hi hem d'afegir també una altra activitat, i és que hi ha el diumenge de la setmana que ve la 15a cursa per l'Alzheimer. La cursa és de 7 quilòmetres. També hi haurà trofeu especial cronoesquelada, un any més, des del carrer Ferrà, Jocim Duquelvari, i també hi ha una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres. Hi haurà curses escolars en distàncies adaptades, tot això des del claustre de Sant Domingo. Les inscripcions es poden fer a elitechip.net, i hem de dir que també hi haurà ambientació amb Toni Coll a partir de les 11 i vermutada i música en els jardins del claustre de Sant Domingo. Més curses encara per les properes setmanes. Ja un poquet més en banda, dia 26 d'aquest mes, tenim la Pollença Running Fest a Numoll, amb curses populars de 10 quilòmetres i 5 quilòmetres, i també d'aquesta curta de 5, les curses d'elit amb campionat de Balears. Inscripcions a elitechip.net. I per altra banda, dia 3 d'octubre, hi ha la Mallorca 5000 Sky Running, desena edició ja, campionat de Balears d'ultradistància, una cursa de 65 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell, i la germana petita, la Mallorca 1000, 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. Inscripcions a elitechip.net. I el Real Club Nàutic du Port de Pollença, recordam que hi ha trofeu Colònia els dies 26 i 27 d'aquest mes en Optimist D. Per cert, en el calendari del Club Nàutic ja hi podeu afegir també unes altres proves. El dissabte 3 d'octubre hi haurà una nova edició de la Grand Slam Curricán aquí a Pollença. També n'estarem pendents. Més informació de les dues proves en el Club Nàutic. Idò, així hem arribat a les 9 i 29 minuts, 9 i mitja ja pràcticament. Afegirem també informació de dues esqueles que ens han arribat, i és que ha mort Margalida de Cerdà Sales, de mal nom Beata, als 93 anys. La vella és avui dijous cap vespre de les 5 a les 8. I una altra esquela també que ens arriba, ha mort Francisca Vives Estrany, de mal nom Caragola, a l'edat de 83 anys. La vella també és avui, en dematí, de 10 a 1, no se cementiri de Pollença, i les exèquies seran ajut després a la una també en un cementiri. I avui a la premsa escrita, una curiositat, vos recomanam que agafeu les pàgines del Diari de Mallorca. En la secció de Bellva en abril, un suplement literari del que trobareu avui, i hi ha un article que diu així, diu: l'emoció estètica, dibuix retrat de Maria Llinàs, un artista que paga la pena reivindicar. I doncs sabeu què és això? L'article de Joan Tortella, dedicat a Maria Llinàs, un article de què n'hem parlat i molt aquí a la tertúlia de la gent gran, que li ha fet en Joan Ana Maria, tots dos col·laboradors d'aquesta tertúlia de Ràdio Pollença. I ho podeu llegir avui en aquest suplement. I per cert, també vos podem ampliar la notícia que publicava ahir l'última hora en Part Forana, que deia que més de 60 alumnes inauguren avui aquesta nova escoleta municipal de 0 a 3 anys. És també la notícia destacada d'aquest inici de curs. Són notícies sobre Pollença. Anem a veure què comenten les portades digitals dels diaris autonòmics.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I dona'm amb la portada digital de Diari de Mallorca per començar i ensaten precisament amb aquest inici de curs escolar 26-27 a les Balears. Gairebé 160.000 alumnes retornen avui a les aules. Tots els col·legis públics d'infantil i primari tindran menjador, mentre que l'oferta gratuïta de 0 a 3 anys arriba a les 15.451 places. Educació ha incorporat 198 docents a la xarxa pública, tot i que les aules modulars augmenten en 22 respecte al curs passat. Antoni Vera, conseller d'Educació a les Balears, diu que han de tornar a la cultura del paper, bolígraf i el llibre. Aposta per reforçar els coneixements, la lectura i l'escriptura des de les primeres etapes i limitar l'ús de dispositius electrònics als centres. També defensa que les demandes dels ATES són correctes i justes i es compromet a negociar un calendari per millorar les seves condicions, mentre que garanteix que hi haurà menjador a tots els col·legis. Altres qüestions, un informe del CNI desclassificat ahir per al govern alerta del creixement de la ruta migratòria argelina cap a les Balears, la més important de 2026. El desplegament de tropes líbies al sud del país i l'increment de la inestabilitat a la zona poden desviar migrants irregulars subsaharians d'altres destins a la ruta marítima d'Argèlia amb les illes. L'informe del CNI adverteix del creixement d'aquesta ruta balear i el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres es constata que cap província creix més el 2026 que les Balears. Lloga un cotxe per anar a la UIB i acaba destrossat per un temporal. Diu que tenia tot risc, però els del Rentacar em diuen que no m'ho cobriran. Les agències de viatges de Balears preocupades per l'impacte de la crisi migratòria a Ceuta davant la campanya de viatges a l'Imserso. La magistrada Samantha Romero opta a entrar a la sala penal del Tribunal Suprem. La jutgessa de Palma presenta la seva candidatura i destaca la seva labor com a presidenta i ponent de la sentència del cas Nós. Viatges de l'Imserso, les vendes comencen a Balears aquest dimecres 16 de setembre, la setmana que ve. En successos, una dona mort ofegada enmig del carrer inundat degut a la tempesta a Felanitx. Els serveis d'emergència van haver d'intervenir amb més de 150 incidents per les ràfegues de vent i les fortes pluges. Tribunals condemnat a 12 anys de presó per drogar i violar una menor discapacitada a Palma. L'acusat aprofità que la víctima de 14 anys i veïnada seva estava atordida pel consum d'estupefaents per agredir-la sexualment. La sentència considera provat que el processat coneixia l'edat de l'al·lota, però no el trastorn que pateix. I entrevista Carme Bosch, directora general de Salut Mental a les Balears, diu que el suïcidi no sempre està lligat a un trastorn de salut mental. Balears va tancar el 2025 amb 94 morts per suïcidi, 4 manco que l'any anterior. La directora general de Salut Mental, Carme Bosch, demana prudència a l'hora d'interpretar una variació anual en les xifres que fluctuen, tot i que sosté que l'evolució a llarg plaç és descendent. Per al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, Bosch insisteix en que darrere d'una conducta suïcida hi ha nombrosos factors i que la prevenció ha de començar molt abans de que la persona arribi a una consulta de psiquiatria. També entrevista Antoni Sales, diu que cada vegada que m'he presentat a la batllia he tingut un 10% més de votants. El batlle sortint de Costitx renunciarà aquest divendres al càrrec després de 20 anys al capdavant de l'Ajuntament del Pla i serà substituït el dissabte per la seva mà dreta en l'equip de govern del PI, Joan Munà. Parc Forana, Binissalem celebra els 60 anys de les festes d'Esbarmar. Aquestes són les grans novetats. Titular idò del Diari de Mallorca, les festes d'Utrepitjadors compleixen 25 anys, el correfoc canvia de data i el programa incorpora una desfilada d'antics vermadors i vermadores. I també en Parc Forana, el Gai d'Art 2026, el Gai de dates, horaris i programació de la seva desena edició. Més de 30 espais expositius, centenars d'artistes i actuacions musicals convertiran el municipi en un gran escenari cultural els dies 12 i 13 de setembre. Amb els esports, en ciclisme, Joan Sansó tanca amb una plata al Mundial de Ciclisme Paralímpic. I en plana cultural, honorar Rils sense oblidar les arrels. Un article idò de Pere Estelric que podeu llegir avui també en aquest diari. Això és el que trobam en el diari de Mallorca. Faim també una ullada a la portada digital de l'Ara Balears, que destaca avui el resultat de les tempestes d'un mal temps d'ahir. Diu, tempestes fortes, inundacions i més de 115 incidents a les Balears. Fet una mort ofegada una dona de 63 anys durant una tempesta a Felanitx. Altres qüestions. Els promotors immobiliaris demanen construir pisos sense tenir-ne garantida l'aigua. El sector registra en el Parlament una petició per modificar la LUIP i poder tramitar projectes pendents d'aconseguir la suficiència hídrica. La piscina egípcia de Sant Antoni fa vessar el got de l'aigua d'Eivissa. Els ajuntaments autoritzen a Eivissa centenars de noves piscines mentre demanen als ciutadans que estalviïn aigua a l'hora de dutxar-se. I el govern obre diligències per un llac artificial a la festa de Sant Antoni. Cap on ha d'anar l'educació després de les PISA? Hem d'aturar la reforma pedagògica i mirar què fem. Això trobam avui en aquesta Ara Balear. Les famílies reclamen revisar l'impacte de la tecnologia, l'atenció a la diversitat i la relació amb els centres educatius després d'uns resultats que situen les Balears per sota de la mitjana espanyola. La ressaca de PISA marca l'inici de curs, diu, no poden contraposar competències i coneixements. En plan estatal, el CNI va avisar al Marroc i al govern espanyol de convocatòries massives per entrar a Ceuta. L'exèrcit i la Guàrdia Civil apunten a una actitud passiva del Marroc. Més titulars, i el més reivindica la limitació de vehicles a Mallorca, el Parlament diu recuperaran la confiança dels ciutadans. Educació obrirà expedients a les escoletes concertades que incompleixin la normativa. Provenç ataca el PSIP per la polèmica amb Aena. Veuen els nostres aeroports com una caixa enregistradora. La presidenta assegura que el PP hauria fet pinya amb Sumar per aixecar el veto a la tramitació de la llei de cogestió. Rates, brutícia i banys inservibles, els veïns denuncien la decadència de l'escorxador. La Fuente nega que destituís la directora general de Costes per pressions externes ni expedients concrets. El conseller reitera que es va complir rigorosament la normativa en les autoritzacions de Formentera. I Cort diu que no va poder evitar que un tercer comprés Camp Esquiat i reconeix que no sap què hi faran. Ja ho veurem. Mercedes Celesta assegura que Cort havia fet la modificació de crèdit necessària per adquirir el solar de Son Sardina, però que un particular va decidir avançar-se. Can Canut obri a Binissalem. Volem llevar l'aura d'experts que allunya el consumidor del vi. El nou local de Binissalem aposta per un concepte despreocupat amb un 60% de vins mallorquins i una proposta de tapes fredes per acompanyar les copes. Fa 25.000 anys ja es consumia una de les drogues més populars del món. Un estudi publicat per Science Advances demostra que ja es mastegaven nous d'areca. I d'aquests són els titulars que podeu trobar en aquesta portada de l'Ara Balears. Faim una darrera ullada també a l'actualitat d'aquest dematí a través de la digital de l'última hora. També parlen d'educació. Diu, les aules de Balears tornen a omplir-se avui dijous amb el retorn a l'escola. El nou curs escolar tindrà 176 dies lectius i es prolongarà fins al dia 18 de juny del 2027. I això és el que destaca avui d'aquest retorn a l'escola a l'última hora. També entrevista en Toni Vera, conseller d'Educació, diu hem de regular la IA a l'educació, la tecnologia no pot emprar-se per tot. I el fracàs de PISA revela un problema cultural global i un model educatiu caducat. El pare intel·lectual de la LOMLOE, César Coll, i el coordinador del Col·legi de Docents de Balears, Antoni Salvà, comenten els resultats. Sobre els incidents d'ahir en meteorologia adversa, una dona de 67 anys mor ofegada després de caure en un carrer enmig de la tromba d'aigua a Felanitx. La pluja deixa nombroses incidències, inundacions, arbres, caiguts i danys a diversos municipis. Ratxes de vent de gairebé 100 km per hora provoquen destrosses a la UIB. Tribunals, la Fiscalia demana 12 anys de presó per un home acusat de violar una dona èbria a Palma. qui avui entrevista Àngeles Duran. A l'última hora, la periodista diu: no informar sobre el suïcidi és restar-li visibilitat al problema. La investigadora ha realitzat diversos articles publicats en revistes d'alt impacte on analitza la comunicació d'aquesta problemàtica en mitjans i xarxes socials. El model d'habitatge social balear s'endú el prestigiós Obel Award d'aquest any. Aquest guardó internacional destaca que en context de falta d'escassetat, aquests projectes augmenten l'oferta amb qualitat arquitectònica. I en sociologia, Fermé Aura plasma la necessitat dels joves de trobar-se i socialitzar en persona. El sociòleg Carlos Baeza xerra de la identitat generacional i dels rits lligats al món digital. I anem amb esports, Enric Mas i el dia M a la vuelta en joc en la decisiva contrarrellotge. L'eslové Primoz Roglic cerca acostar-se a l'Artenac abans del dític de muntanya final a Granada i Màlaga. Alberto Moreno diu: tal vegada gairebé 30 jugadors és excessiu, però això fa que apreten més. El lateral amb el que mai havia format part d'una plantilla tan extensa, mentre Buc s'assumeix que el repte és substituir a Muriqi, i diu: no és fàcil. I a la Champions League, Anfield ofega l'Atlètic de Madrid. El conjunt de Simeone no treu rèdit del gol inicial de Marcos Llorente i cedeix davant del Liverpool de Iraola amb gols de Szoboszlai i McAllister. Així hem arribat a les 9:43. Fem una pausa i seguim, que tenim previsió meteorològica avui del nostre home del temps, en Jaume Reiner. Se la torna.
1: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
2: El viajar es un placer que no suele suceder.
3: Una cosa, puc fer un experiment?
4: Sí, sí.
3: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio?
4: Ràdio Pollença, la teva ràdio. Ràdio Pollença. Ràdio teva, ràdio de tot.
5: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots i per saber les notícies.
6: Ràdio Pollença, perquè podreu escoltar el que estem fent.
7: Radiació de Pollença e Vibració.
8: Ràdio Pollença, vine, escolta.

0: I de si falta un quartet d'hora per les 10, anem a veure què mos explica el nostre home del temps, en Jaume Reinés, el meteoròleg, sobre la previsió per avui. Et cerca i aquest mal temps a nosaltres només ens va arrossar aquí en un municipi de Pollença. Vàrem tenir precipitacions, però res comparat amb el que va succeir a altres indrets de Mallorca. Aquí va ploure més o manco bé, pot per algunes persones que consideren que no basta després de tantes setmanes i de sense precipitacions, però bé, tanta sort que no hi va haver cap destrossa al nostre municipi. Anem a escoltar el que ens diu en Jaume Reinés, perquè el temps varia a partir d'avui, ja tenim bon temps i això sí, unes temperatures molt més agradables que les dels dies anteriors.
1: Bon dia. Canvi de temps notable el d'ahir. A Pollença aquí es van acumular uns 8 litres per metre quadrat. Va ser un episodi que va afectar bona part de Mallorca, però amb precipitacions molt irregulars, mentre aquí a Pollença les quantitats van ser més modestes. Altres indrets de l'illa es van superar els 100 litres per metre quadrat a zones com a Manacor o Felanitx. Per tant, pluges que van tenir ahir localment molt intenses i sobretot també molt desiguals. El que sí que hem notat de manera general amb aquest canvi de temps ha estat la refrescada i l'entrada de vent. Avui ens hem aixecat amb una temperatura mínima d'uns 20 graus i amb ratxes de vent que ja han arribat als 30 km per hora. Pel que fa avui, després de la inestabilitat d'ahir, esperem una jornada bastant més tranquil·la. Tindrem un temps majoritàriament assolellat, amb qualque núvol decoratiu, però sense precipitacions. La refrescada es notarà sobretot en les temperatures màximes, que avui quedaran bastant frenades, amb valors que arribaran als 29 graus. Per tant, un ambient molt més agradable i molt més propi del mes de setembre, després de la calor intensa dels darrers dies. El vent continuarà bufant de component nord en cops que poden ser forts fins a migdia i després tendirà a perdre intensitat. Aquest vent s'ha deixat i es deixarà notar a la mà. De fet, tenim activat l'avís groc per mala mà, amb onades que poden situar-se entre els 2 i els 4 metres d'onades, especialment a les zones més exposades al vent de nord. De cara a demà, divendres, continuarà amb una situació bastant estable aquí a Pollença. Esperam una jornada majoritàriament assolellada, tot i que les hores centrals del dia podrien créixer algunes nuvolades a l'interior de Mallorca i deixar alguna precipitació local. Les temperatures mínimes encara baixaran un poc més, voltant els 18 graus. En canvi, durant el dia la temperatura màxima augmentarà lleugerament i esperam uns 31 graus. Si miram cap al cap de setmana, en principi no esperam grans complicacions aquí a Pollença. Tant dissabte com diumenge tindrem un temps bastant estable amb cels pràcticament destapats. Això sí, durant les hores centrals del dia no es descarta que tornin a créixer nuvolades a l'interior de Mallorca, amb possibilitat d'alguna precipitació que en principi no afectaria a la zona nord. Les temperatures aniran remuntant poc a poc, però sense tornar, de moment, als valors tan exagerats que han tingut durant aquestes darreres setmanes. Per tant, després de les tempestes d'ahir, entrant dins d'una situació molt més tranquil·la, menys calor, ambient més fresc durant les matinades i temps bastant estable a Pollença, tot i que avui encara hauran d'anar alerta amb el vent i sobretot amb la mala mà.
0: I ja l'heu sentit en Jaume, atenció amb aquesta alerta groga per fenòmens, per mal temps a la mà, bàsicament, per aquests fenòmens costaners, 9 i 48 minuts, i seguim amb més informacions. Que bàsicament aquestes informacions passen per fer un petit misteri ara tot seguit, per fer un homenatge a aquests alumnes i famílies que avui tornen a les aules i després ja repassarem totes les qüestions que hi ha a l'agenda d'aquests propers dies, que hi ha coses a tenir en compte. Però és cert que avui volíem, i d'això, recordar, donar ànims a totes aquestes famílies i nins i nines i joves que tornen a les aules, i mestres també, evidentment, perquè tinguin en compte que bé, no deixa de ser, tot i que el primer dia tal vegada se faci un poc dur, per alguns estan nerviosos, d'altres estan excessivament emocionats, però no deixa de ser això, un retorn a les rutines i un moment també per replantejar-se i fer alguns canvis, intentar fer les coses bé, tenir aquests hàbits, a poc a poc anar construint-los, tenir-los més interioritzats. Vos recomanem i moltíssim una xerrada que vàrem fer ahir sobre això, sobre el retorn a les rutines. La vàrem fer precisament en Valeria Van Domselaar de la Torre Rosa, ens va donar consells que jo crec que són ben està bé recordar-los, no està de més, qualcuns els sabem, qualcuns necessitant que mos els recordin. Bé, està a la nostra pàgina web, l'entrevista és a radiopollença.net, i que ja hi ha bastanta gent que aquesta darrera jornada l'ha volguda escoltar, no, Valeria? Que res, que només una pregunta. Què fes quan duis els infants a escola? Pares i mares i predins i oncles i qui sigui. Què fes amb ells mentre caminau, anava en bicicleta o anava en cotxe? En bicicleta és complicat, però avui només una petita recomanació. Si aneu caminant o aneu en cotxe, aprofitau aquesta estoneta per començar a activar-los un poquet el cervell, el cervellet. I com? I de fent jocs, que és un bon moment. És veritat que de matí correm i a vegades anem estressats si no arribem a temps, però és un bon moment per aprofitar per fer alguns jocs. N'hi ha moltíssims. Si no se vos ocorre res, aneu a xarxes, que segur que trobareu, aneu per internet, demaneu el ChatGPT o Google, a qui vulgueu. Però aquí van parell d'idees. Podeu demanar-los, per exemple, mentre aneu caminant, xino-xano, cap a l'escola, amem, si avui poguessis triar només una regla, només una norma a l'escola, una norma loca, quina seria? Mem, que se'ls hi ocorre. També podríeu jugar a mem, o demanar-los si poguessis canviar el nom de mestre o de la mestra, quin nom li posaries, mem, que diuen. També podeu jugar al joc de les paraules encadenades. Vosaltres deis una paraula que tindrà una darrera síl·laba final i ells han de dir una altra paraula començant per aquesta síl·laba o simplement començar una història. Hi havia una vegada, no ho sé, passejau per davant d'una paperera i hi havia una vegada un mos que seia damunt d'una paperera i ells han de continuar. Men, què diuen? Els hi podeu demanar. I si poguessis triar un superpoder per avui per anar a escola, quin seria aquest superpoder? O si vos poguéssiu inventar un animal en parts de molts d'animals, com seria aquest animal que vos agradaria que existís? I posau-li nom. A menys que diuen, tot això amb l'estoneta d'anar en cotxe o d'anar caminant i ja tenir una estoneta de passar gust, de xerrar amb ells, de passar gust de la seva creativitat també, de que se comencin a despertar, a posar les piles i com no, si anava en cotxe també sempre podeu donar-los l'oportunitat de que posin ells una cançó. I això sí, millor si és un poc animada, no? Com la que han triat avui per a totes aquestes famílies, que ja som a l'escola, ja ho sabem, però bé, una cançó que podria ser, per exemple, una cosa així, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, una cosa idò que vos il·lumini un poquet els dematins, que a vegades se poden fer feixucs.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

Demà feu una ullada i do a tota la informació que du l'agenda d'aquesta setmana, recordant que encara queden concerts de música al carrer. Són a partir de les 8:30 i n'hi ha demà davant l'Ajuntament amb l'actuació de Trio Cerdà i Errada i Bujosa. També pensant que avui és el darrer dia per fer la preinscripció a Escola Viva d'Oport de Pollença, que organitza Benestar Social. Teniu fins avui a la mitjanit, idò, per fer-ho a través d'un codi QR que trobareu a les xarxes socials. Avui, a la Fundació Roger Villalonga, hi ha aquesta audició comentada amb motiu del Festival Mahler. Avui, a les 8, el musicòleg Joan Estrany, idò, mos farà aquesta ponència a la mateixa fundació. No cal reservar entrada, basta que aneu directament i és gratuït. Per cert, xerrant de la Fundació, demà hi ha concert a Son Marc, el quintet de vent de metall de l'Acadèmia 1830. Les entrades estan exauridíssimes, qui en tingui. Recordant que el concert és a les 7:30, les portes obrin a les 6:45, quan faltin 3/4 d'hora, més o manco. Recordant que l'Associació de Vins de Moll cerca monitors per les seves activitats d'esplai. També cerquem monitors a l'Esplai Born. Contacteu amb qualsevol d'aquestes dues entitats, si vos interessa. I també dir-vos que l'Associació de Veïns i Veïnes fa un sopar amb espectacle en un ranxo gran d'aquest dissabte. Val 55 euros per persona amb autobús inclòs. Contacteu amb ells si vos voleu apuntar. Una novetat, la quinta del 60.

0: hi podeu anar, això sí, a peu, i presentant DNI és gratuït. Demà hi ha cinema a la fresca, la invasió dels bàrbars a les 8 a la plaça de l'Església de Sant Vicenç, entrada gratuïta. Dissabte, Circar, Supercirco Z, a les 6, també a Sant Vicenç, a la plaça de l'Iglesi. Dissabte comença el Festival Mahler, a les 8, en el claustre de Sant Domingo, amb La Tràgica, dirigit per Bernat Kecles, entrades a tiquetip.com. I diumenge, concert de Natàlia Tascón i Delfí Mulot, a les 7 i mitja, també a Sant Vicenç, a la plaça de l'Església. I d'això podeu trobar en la nostra agenda, la podeu consultar a radiopollença.net en voler. Ara venen les notícies dels nostres companys d'IV3 Ràdio, el bolletí de les 10, i després ja connectarem des del port de Pollença. Així tot, però encara tornarem a Pollença un momentet per veure com ha anat aquest inici de curs a la nova escoleta de Joan Mas, de nostra, la nova escoleta del municipi. Tot això, idò, la propera hora, el proper bloc.
1: Les notícies de les 10. Bon dia. Comença el curs i amb ell s'esprenen també les diferents mesures que ha pres el govern en relació amb els centres educatius. El secretari econòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, s'ha mostrat optimista amb aquest inici a la vista que ha fet ahir és 6 estacions de Palma, aprofitant per veure l'estat de la seva ampliació. I precisament aquest institut hi ha la nostra companya, Neus Peritàs. Neus, bon dia, quin és l'escenari en aquest institut? Per veure l'estat de la seva ampliació. I de precisament aquest institut hi ha la nostra companya, Neus Pericàs. Neus, bon dia, quin és l'escenari en aquest institut?
2: Bon dia, per aquí hem vist algunes cares adormides que ja no estaven acostumades a matinar, també molt de retrobaments i encara que costi de creure, ganes per començar aquest curs. I és que l'any es presenta amb algunes novetats. Mateu Sunyer ha destacat sobretot les ampliacions dels centres que ja han tingut en compte la climatització, a més d'altres millores als serveis existents.
3: Hem fet feina en tot un inici de curs tranquil, amb obres, ja no tan sols obres d'ampliació, sinó obres de millora, conjuntament amb els ajuntaments a través de convenis d'infraestructures, també intentar millorar els serveis que ja tenim implantats com el transport escolar o els d'acompanyants. Llavors hem estat fent feina el que hi havia, però el que t'he dit són coses noves que hem implantat aquest estiu.
2: I és que, segons ha comentat el secretari, aquest estiu s'ha fet feina perquè no hi hagi imprevistos a l'inici del curs i que la comunitat educativa pugui dur a terme les seves tasques de manera còmoda durant tot l'any escolar.
1: Gràcies, Neus Pericàs, en directe des d'aquest institut on també, com a la resta, ha començat les classes. La tornada en escola també hem de dir que ha vengut acompanyada dels ja tradicionals embossos, sobretot en hora punta. A Palma, 163 agents de la policia local s'han desplegat per intentar organitzar tot aquest trànsit. Un dels punts més complicats ha estat, com sempre, la zona Col·legis de Palma, la zona de Ponent, on una desena d'escoles, algunes de les més grosses de Mallorca, es concentren.
4: Enguany, a més, amb un dels pàrquings d'un dels centres més grans, el de la Salle, tancat. Gaspar Torrents, portaveu de la policia local, assegura que la jornada s'ha desenvolupat en normalitat, tot i algun petit incident.
5: Per sort, també les escoles se van escalonant. Tenim una primera entrada a les 8 del matí. Ens ha dit que hi ha hagut l'únic incident, s'ha estat un petit copet a una rodona més aquí dalt, però sense ferits ni res greu, però, evidentment, un petit cop ja afecta una miqueta més en el trànsit, però no hi ha hagut cap altra incidència de moment.
1: I divers 1.200 abonats continuen hores d'ara sense subministrament elèctric a Mallorca després de la forta tempesta que es va produir ahir migdia. De fet, Endesa està instal·lant ara grups electrògens en diversos punts per poder donar servei, mentre en paral·lel se fan les reparacions necessàries, ho han confirmat fonts d'aquesta elèctrica.
4: Les zones més afectades són entre Banyalbufar, Esporles i establiments. Diverses urbanitzacions ubicades entre aquests municipis continuen a aquesta hora sense electricitat després que la forta tempesta tirar esteses, pals i cablejat. Molt a prop d'aquestes zones també es troba el campus de la UIB, que va ser un dels altres punts més afectats per les pluges i les fortes ratxes de vent. Avui l'alumnat i els professors han pogut tornar al campus mentre s'avaluen els danys. Així ho ha explicat a l'informatiu matí el vicerrector d'Infraestructures, Carles Mulat.
6: Una vegada que l'episodi més intens va finalitzar, van començar tots els nostres esforços en fer una revisió de les infraestructures d'escalada campus en l'objectiu de poder avui reprendre l'activitat acadèmica amb unes condicions adequades de seguretat i amb una certa normalitat.

0: normalitat.
1: I d'així arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies quan siguin les 11.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: I d'ara mateix ja són les 10 i 16 minuts. Obrim els micròfons dels estudis del Port de Pollença, com cada dijous, i ho feim amb la delegada d'aquest nucli, Junaina Campomà. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Bé, Junaina, ara te deia, micro tancat, que m'ha costat un poc perquè encara hi ha molta gent per un moll.
1: Sí, encara hi ha gent, sí. I supos que avui també, a la millor començant escola, hi ha més moviment, però sí, sí, hi ha gent i encara l'aparcament encara és complicat.
0: I després en parlarem d'aquest inici de curs, que jo també ara per que res me trobava molt de joves perquè l'institut entren un poc més tard i avui escalonadament amb motxilles i cap a escola. Anem a parlar diferents temes que afecten aquí a Port de Pollença i podríem començar recordant que dimarts l'Ajuntament, en la plataforma Pollença Stop Bateries de l'ITI, l'Associació Telera i altres entitats del municipi vareu reunir amb el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia i també amb el director general d'Energia. N'hem estat parlant aquests dies que, bé, un motiu era conèixer informació sobre l'estat de tramitació d'aquests projectes d'emmagatzematge de bateries de l'ITI i bé, en podem parlar també perquè hi vares assistir en aquesta reunió. Quina valoració en fas o quina resposta, quin camí dona la conselleria? Perquè no sé si varen ser un poc concrets o la cosa està encara un poc en l'aire.
1: Bé, la veritat és que en la segona reunió que se té a la conselleria, la primera va ser a principis d'any, en aquest cas tenim, com ja tothom sap, hi ha dos projectes diguem, a la zona de Port de Pollença, a la zona del municipi de Pollença, una a Llanaire, l'altra de Can Cuarassa, en el camí. Clar, són en temps diferents. Un, el que m'ho van explicar, que a nivell de tràmits un està més avançat que l'altre, en el sentit que un de projectes, el primer de Jilguero, a la zona de Llanaire, ja és, diguem, a l'àrea de medi ambient per fer-se, o sigui, ja han presentat l'avaluació d'impacte ambiental i el que ha de fer la conselleria a l'àrea de medi ambient és determinar si, quins impactes ambientals té i si l'informe és desfavorable, favorable o favorable en condicionants. Això són les tres possibilitats, no? L'altre projecte encara està, diguem, després de la fase d'al·legacions, que quan se va publicar hi va haver la fase d'al·legacions, en la qual tant veïnats com l'Ajuntament com molt de veïnats a nivell particular varen presentar al·legacions, després se demanen informes sectorials de diferents àrees, recursos hídrics, etc, etc, i estan pendents de recollir tota aquesta informació d'aquests informes sectorials, però després seguirà el mateix camí, o sigui, s'enviarà també a Medi Ambient perquè se faci l'estudi i s'informe l'informe mediambiental en el sentit de que si se determina que és desfavorable, favorable o favorable en condicionants. Bé, jo crec que la reunió va ser, diguem, molt respectuosa en el sentit de que va haver bona interacció, va venir representant de les dues diguem d'aquesta plataforma que representaven tant veïnats del primer projecte com del segon projecte, també hi havia la sessió hotelera i també, clar, de l'Ajuntament, no? I bé, al final ens varen dir que tot depenia de lo que diguessin o tècnics en la qüestió mediambiental. Ells se varen excusar que la normativa estatal de qualque manera blindava aquests projectes, diguem, no tenien eines, eren com una espècie d'intermediaris, ells eren, no sé, ells recollien la informació, publicaven, després ho enviaven, i que tot era en funció de l'informe, que ells després no feien cap informe de valoració de si realment era important per al sistema energètic, si la ubicació, no feien cap tipus de valoració, la mateixa ho govern balear, me refereix. Clar, això és el que jo reconec que jo el vaig demanar, varen insistir en que era així, i bé, evidentment, però realment és un poc, queda un poc estrany, no?, que no tinguin res a dir. De totes maneres, sí que ens varen explicar el que ja sabíem, que era que el govern ha fet una moratòria per perquè aquest projecte és en rústic, de qualque manera ja és una moratòria que era davant de l'estiu, que no, ja no se puguin, diguem, dur a terme, mentre no hi hagi un pla director, diguem, que planifiqui aquestes, on s'ubiquen tant el que són les plaques solars com els sistemes d'emmagatzematge, com són aquestes bateries de liti, i que per tant tots aquests projectes per ara estan vetats, aquests nou projectes, però sí que és vera que no... Aquests dos que ja estaven presentats, clar, no entren a dins aquesta moratòria. Varen demanar perquè era que no havien fet una moratòria amb efectes retroactius i ens varen dir que era per qüestions de que no volien pagar responsabilitat ni volien pagar indemnitzacions, una mica això va ser la contestació. I bé, nosaltres consideram que seguim insistint en que realment crec que tant amb això va... tant l'Ajuntament com els veïnats com la plataforma, anant tots a la una, que aquest projecte no posats d'aquesta manera a sol rústic, d'aquesta manera tan desordenada, sense control, és una animalada, per dir-ho en paraules que tots mos entenem, no? I bé, de qualque manera, és vera que molt mantindrien informats i que de qualsevol cosa que volguéssim la podrien donar. Nosaltres suposo que també mos personaran com interessats per estar més com a ajuntament i així per estar al dia de com va la tramitació d'aquests projectes, però sí que és vera que són tramitacions llargues, això ja mos ho van dir, que per tant és qüestió de mesos, que poden arribar fins a... El primer projecte està encerrant, o sigui, el segon encara més endavant, que inclús si de límit de qualque manera seria mitjans de 2027 que tenen per informar, per tant, els esperen que sigui abans, i això és el que mos van dir. Després és vera que també mos van dir que fins ara no se n'havien aprovat cap en sol rústic des que els eren, però bé, això no vol dir que aquests no s'aprovin, i que si, bé, evidentment, si l'informe venia desfavorable no se faria, però si l'informe venia favorable en condicionants, si aquests condicionants eren essencials, pues hauria de tornar a fer, s'hauria de tornar a iniciar el tràmit d'informació pública i de l'empadrament mental, al·legacions, etcètera. Bé, va ser una reunió, diguem, molt, diguem, de bon estat, de les dues bandes, però sense que no m'ho varen donar, tampoc no m'ho varen anar amb la sensació de que això...
0: El perill continua, no?
1: Sí, el perill continua estant aquí, a veure si aquests projectes encara se poden aprovar i esperen que no. Jo, a veure, que crec que favorable sense condicionants no ho entenc, no ho veig, perquè les plataformes s'han esforçat molt en cada projecte i han dedicat molt de recursos seus per fer informes, han demanat informes mediambientals que els han costat tot més en oveïnats per poder al·legar, per tant hi ha informes mediambientals que han presentat a les al·legacions molt importants. Jo espero que això se tingui en compte.
0: I aquesta és una de les primeres qüestions que avui volíem xerrar. Això va ser a la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia. Hem de parlar ara d'una altra conselleria, Junaina, perquè la de la mà i el cicle de l'aigua, va sortir també la notícia que ha mobilitzat 5,59 milions d'euros procedent de l'ITS, l'impost de turisme sostenible, per executar diferents actuacions, reforçar la seguretat hídrica a la Serra de Tramuntana, i Pollença, d'aquesta subvenció, és el municipi que rep l'inversió més elevada. El port de Pollença s'hi destinarà una part d'aquesta subvenció, que és la que ara volíem parlar. Se renovaran 360 metres de la canonada principal d'abastament d'aquí d'Humoll, una infraestructura clau per garantir un subministrament més segur i eficientes, i podríem dir significativa, no?, aquesta renovació de la canonada principal d'Humoll.
1: Bé, jo crec que és important tots aquests projectes. Jo vull recordar
0: que... També hi ha l'altre que el poden destacar, no?, la de la telelectura de comptadors.
1: Sí, sí, bueno, exacte. Fa poc també ja va sortir publicat que estan renovant, i ja està quasi iniciat el procés de la renovació de la canonada de Sant Vicent, de la vora corrent de Can Botana, per un import de quasi 100.000 euros. Vull dir que això, que per aquesta coronada passa quasi un 90% de... Això se fan recursos propis, però que és molt important, o sigui que això ja és una part important d'aquest procés que tenim en marxa dins el que és ENSER, de renovació també i de millora de la xarxa potable de lo que és del nostre municipi. Aquesta canonada que parlam, 360 metres me'ls pot pareixer molt poc, perquè és cert, vull dir, quan tu renoves una canonada tu dius 360 metres, però això no és molt bé. Això és com una espècie d'embut, eh? Tenim una espècie de lloc entre el que és a la zona de Gomà i que connecta a l'altura, eh? no dins Gomà, sinó a l'altura més o manco de Gomà, que la nostra canonada, diguem, que dona, se desvia l'aigua cap a Port de Pollença i cap a la Cala Sant Vicent, després puja cap a Cala Sant Vicent. I doncs aquest tros de canonada, aquests 360 metres, tenen un diàmetre inferior a la canonada que li ve per darrere i la que li ve per davant. Què passa? Funciona com un embut. En el final has de reduir la pressió perquè si no és la canonada s'espanya. Això és un problema des de fa molts anys en aquest ajuntament. No és una cosa que s'hagi descobert ara. Aquest projecte ja hauria d'haver estat executat, jo crec que fa molt de temps. Però bé, nosaltres l'hem agafat com una cosa necessària, imprescindible. Perquè això fa que la pressió de l'aigua quan arriba a Port de Pollença sigui més baixa de la que podríem subministrar, la que podran subministrar una vegada haguem fet aquesta obra, podrem subministrar amb la mateixa pressió que ens ve a tota la canonada i que se serveix a Pollença. Per tant, això és una millora substancial, i també la pressió que va cap a Sant Vicent, o sigui que podrem assegurar molt millor el que és el subministre d'aigua potable a Sant Vicent. Per tant, jo crec que ens donarà seguretat en aquest sentit. Per tant, per això volia destacar que encara que
0: Són pocs metres però
1: molt claus, eh? I és important que se facin. I després aquesta altra
0: l'altra inversió
1: que de 600, que m'apareix de 360 metres perquè clar, aquest, és vera que té un problema de logística perquè haurem d'aturar, ha de travessar la carretera de Pollença en un moll per fer-la, o sigui, dur més tràmit administratiu, no? I després el que és la renovació de comptadors domiciliaris en telelectura i lectura digital, i que això és una... La veritat és que és una aposta important que des del primer dia que vàrem arribar ens vàrem plantejar, i llavors de qualque manera amb aquesta subvenció, perquè clarament de l'ITS, ens ha possibilitat que puguem canviar aquests 4.800, crec que són 62 comptadors.
0: I quin percentatge de comptadors totals és aquest?
1: Bueno, hem de pensar que també tenim un altre projecte, que ara no me recordo quant de comptadors és, però més petit, de renovació de comptadors, i creiem que entre els dos projectes pràcticament abastirem un 100% de comptadors domiciliaris que tenim al nostre municipi. Després ja comptarem, bonament, si hi ha... Però pràcticament, no direu 100%, però un tant per cent moltíssim elevat. Per tant, això ja s'està, de qualque manera, iniciant la licitació, i per tant, esperant que en un parell de mesos, llargs, evidentment, quan dic un parell de mesos, no són dos, com diuen nosaltres quan dèiem un parell de mesos, sempre són un parell més, no?
0: I per Mallorquí.
1: Exacte, per Mallorquí, i esperant que en el primer trimestre de 2027 ja vegem aquest fruit. Això és molt important, perquè el de comptadors ens permetrà en els usuaris, en els domicilis, sabre tot d'una si tenen una avaria, perquè saltarà l'alarma. Quan tu gastis molt més del que és normal, te saltarà una alarma i ho podran comunicar a l'usuari. Això ara ja passa, perquè ara nosaltres fem la lectura a mà. Si cada dos mesos, quan veiem una lectura que és molt elevada, avisam. Però clar, això passa a dos mesos vista. Pot ser que tu, durant més d'un mes, hagis perdut aigua, moltíssima aigua, i per tant la factura se t'hagi elevada moltíssim. En canvi, si tens un comptador digital, una telelectura, te salta en el mateix moment. Per tant, menys possibilitat. I després també ens permetrà sectoritzar totes les zones i controlar les fuites, les avaries que puguem tenir també nosaltres com a xarxa municipal.
0: I aquesta substitució, clar, això afecta a els ciutadans, perquè són els comptadors que tenim aquí nostre, però clar, els comptadors els tenim a l'exterior de la casa, vull dir, quan se faci el canvi això, no...
1: En general, jo crec que no... Supos que se donarà l'avís que hi haurà un pre... parell d'hores, a lo millor una hora o dues, ho tens que sigui necessari per canviar el comptador, que avisarem de que no tindran, en aquell moment no podran tenir aigua, però bé, serà un temps molt curt, evidentment.
0: Però que encara queda, està en procés de licitació.
1: Jo crec que són projectes molt importants. Nosaltres pensau que això de les avaries estem en un 17% de les fuites a la nostra xarxa municipal, perquè per la feina que s'ha fet durant molts anys en aquest ajuntament, i segons l'Aliança de l'Aigua, una organització un poc que avalua tots aquests temes, precisament diu que l'objectiu dels ajuntaments hauria d'arribar al 17%. Però nosaltres encara volem arribar, encara a baixar d'aquest 17%, i aquest projecte ens ajudaran.
0: Parlant de Maria Junaina, la setmana passada va arribar la primera bandera vermella d'aquesta temporada a la zona de la platja d'Obercuix, aquí a Nomoll. Me'n vas actualitzar fa uns dies que n'hi havia dues de grogues encara. Quina situació està? I heu pogut saber, perquè l'Ajuntament sospitava de filtracions, perquè no s'havien detectat cap vessament directe, o també parlàveu de l'altra concentració d'embarcacions a la zona. No sé si heu pogut saber bé en quina situació estem i si heu pogut saber els motius.
1: Bé, la veritat és que no, els motius exactes no els hem esbrinat. Ara justament, clar, ens queden aquestes dues banderes grogues, que recomanació de no bany, però com que ahir també va ploure i quan hi ha pluja també, al final, clar, a més, després de tant de mesos de no haver plogut, és que fa molt de mesos que no ha plogut, per tant, clar, tota la xarxa de pluvials, tots els carrers, penseu que tota l'aigua que baixa dels carrers, que va a les pluvials, tot això arriba a la mà. Clar, això també implica una terbolesa i per tant nosaltres esperarem a que hagi passat per tornar a agafar mostres, esperarem a que s'hagi sedimentat tot això d'ahir i per a recuperar la qualitat de les nostres plages. Però jo també he de dir que esperem també aquest nou contracte i que ens permetrà, jo crec, que posarem en marxa ara a final d'aquest setembre, principi d'octubre, que puguem conèixer exactament com estan totes les nostres canonades i això ens permetrà ser més àgils. Però ara la veritat és que fins ara els recursos que tenim no han pogut esbrinar quin ha estat el motiu.
0: M'has parlat de les pluges, no hem tingut cap incident sigui en el nostre municipi, ha plogut bé.
1: Sí, ha plogut bé.
0: Desgraciadament no ha estat igual que altres.
1: Ha hagut imatges un poc realment, sobretot la de Felanitz, que te sap greu, però bé, les imatges de que ha plogut a molt de llocs i que en el final també veure el vent, el que ha fet quan t'has vist aquell parc, l'aparcament de plaques de l'UIP era impressionant, no? Vull dir que, crec que ens hem de mentalitzar que les nostres infraestructures han d'estar preparades per pluges intenses i per vents intens, perquè clar, el clima s'està de qualque manera i aquestes jo crec que aquests fets un poc més radicals, més agressius, dutents, seran cada vegada més. Per tant, les nostres infraestructures han d'intentar que estiguin preparades.
0: Quan he arribat aquí a la ràdio, Junaina, passava pena de que no poguéssim fer aquesta emissió sense renou de fons, perquè just aquí de fora, aquí la ràdio està a la planta baixa de les dependències municipals de l'edifici Miquel Calllonc, i aquí de fora, quin carrer és? Ara no me'n recordo.
1: Metge Llopis.
0: S'estava podant, sí. Hi havia un renover de motor, però just està a començar i ja havien acabat, afortunadament. Continua la poda, el desbrossat, en quin punt estem?
1: Bé, nosaltres la veritat és que el tema de la poda la duim constantment, perquè s'han canviat els criteris de poda. Nosaltres ara fem podes d'interferència en façanes i d'interferència en vehicles. No són aquestes podes radicals que se deixava l'arbre sense res, se feia un pic a l'any i després se deixava sense fer res més. Això ha canviat, a part de que no és recomanable a nivell tant, i perquè el que fa és debilitar l'arbre, l'arbre cada vegada se fa més dèbil, per tant amb més risc de caiguda, i després també que fa menys ombra. I jo crec que el que han de menester són arbres forts i que facin ombra. Per tant, un poc això és el que està encaminat a aquest pla d'arbre. Per tant, nosaltres, de qualque manera, les podes, no és que una temporada facis podes i després deixes de fer-les, sinó que les fem, evidentment, periòdicament, i perquè ho necessitem. I ara ja hi ha bastantes zones d'un moll. De fet, també, a part d'aquestes, també s'han podat fa molt poc, també tots de morells de primera línia, perquè alguns ja havien crescut i la millor envaïen la zona de la... Després també ara fem una feina de perquè la feina de treure l'arena, sobretot de Passeig Vora Mar, que és allà on Clar, els altres passatges tenen el que és la parateta, diguem, de qualque manera, i el fet que l'arena surti de la platja en menys freqüent, no? Per un pot de vent i tal, perquè la pluja o no fa un efecte d'aturar. Però sí que és vera que tot el que l'ha empedrat, tot el que és el passeig de vora mà, sí que l'arena té tendència a acumular-se. Ja han fet durant tot l'estiu un parell de passades, però ara en feim una altra. Ja veurem, perquè amb aquest vent, vàrem començar la setmana passada, però amb aquest vent que ha fet, m'imagino que ja mos haurà tornat dur l'arena. Però bueno, és una de les coses que ara també estàvem en marxa.
0: Les primeres inspeccions de residus de Pollença han mostrat bons resultats en els habitatges, però alerten en els establiments comercials. Ahir Enser va publicar un balanç de les primeres inspeccions tècniques de residus, l'ITR, ha anunciat també que farà noves visites de seguiment per millorar aquesta separació de residus. Recordarem que bé, aquest és un projecte que la gent s'havia d'apuntar per formar part de l'ITS, aquestes inspeccions tècniques de residus, que això suposava una reducció a la factura si ho feien bé.
1: Sí, això, aquesta sol·licitud de bonificació s'haurà de fer cada any, en els primers 3 mesos. S'ha de renovar cada any, els primers 3 mesos de l'any, jo deia, ho dic per recordar-ho també,
0: sí, sí, sí.
1: Perquè ara ja com a món anam a final d'any i
0: ja...
1: Sí, d'aquí s'ha de renovar. Però bueno, era el primer any i evidentment un pot també tots estàvem, sempre hi ha incidències que no t'esperes, sempre hi ha, pues, tu fas unes previsions, però sí que és vera que, com bé tu dius, els habitatges en general tenen un 72% de compliment. Estem parlant d'habitatges que han demanat aquesta bonificació i que, per tant, els educadors ambientals han fet l'inspecció en un, diguem, a l'habitatge i han dit que separaven bé. Això perquè la gent entengui que és el que valorem. Desfavorables molt pocs, un 3%, però sí que un 16%, no tan pocs, però bé, i després un 13% que no, o que no han volgut obrir, o que no els han trobat, perquè molta gent quan venia a apuntar-se deia, però m'avisareu, és que no podem avisar, perquè si t'avisam és quan tu te prepares perquè tot t'ho trobin bé. No ho dic. Perquè no vull dir que la gent sí, però en general és com tots, jo sé que ve una visita, intent tenir la casa desada, no? És un poc això, és normal, és el nostre instint, és el nostre instint. Per tant, no, són inspeccions que se fan sense avisar. Sí que és vera que quan tu t'apuntes també dius, jo m'estim més de matí, jo m'estim més cap vespre, perquè
0: te trobin.
1: Tipes de feina i tal, ja fas. Però bueno, deixes un avís i sempre pots se pot renovar. En rústic, un 69% del que han demanat també han complit, un 3% no, i un tant per cent molt elevat que no, o no se s'ha trobat, o no han pogut entrar, etcètera, etcètera. Però sí que és vera que hotel, restaurant i comerç, xerra en general, no estic parlant que... Sí que és vera que ha estat la taxa més baixa de compliment. En canvi, també la taxa més baixa, de que, vull dir, tothom pràcticament han deixat entrar, perquè clar, estan oberts.
0: Clar,
1: és un 3% molt baix. Per tant, el que són les inspeccions desfavorables superen les favorables. Un 54% de desfavorables front un 43% de desfavorables.
0: Estan parlant, però recordem-nos gens, que parlem de lo que és favorable, que no és la separació correcta de residus.
1: Sí. Que tu, en el teu establiment, o el teu habitatge, tinguis de qualque manera recursos perquè puguin separar i després també te miren si ho has separat bé. O sigui, són les dues coses. Si tu tens la part on tens per posar matèria orgànica, tens per posar envasos separats, tens per posar paper per separat, tens per posar rebuts per separat, i després també revisen si fins en aquell moment el que has posat allà de dins més o manco coincideix. Han de pensar que no són moltes, són estrictes, però entenen també que hi ha una certa flexibilitat de que tu te pots saber que no estic xerrant que si justament un paper petit l'has posat, no. Vull dir, i sobretot en aquesta primera fase que és més de conscienciació, d'educació, vull dir, són inspeccions que el que volen precisament és educar, millorar. Si t'has equivocat, no per això te penalitzen, diuen, no, la propera vegada en vés de posar això aquí, ho has de posar aquí de sa, no? Són una mica pedagògics, per dir-ho de qualsevol manera. Però sí que és vera que bé, en aquest sabem que la inspecció tècnica, aquesta bonificació és molt golosa, sobretot també per als establiments, perquè clar, el tant per cent de se bonifica més alt, perquè es paga més per la recollida. Però això vol dir que nosaltres també hem de, també entre tots ha d'haver un compromís de compliment per poder donar. I bé, això seria una mica pensar, les ITR que no s'han acceptades duen una penalització que estan dos anys sense poder-se tornar
0: adherir
1: en aquesta bonificació.
0: I el que no han pogut visitar ja ens ha informat que farà una segona visita.
1: Exacte.
0: Intentarà localitzar prèviament.
1: Sí, se farà una repesca, per dir-ho de qualque manera, veurem si lo gran que hagi aquest tant per cent més elevat.
0: I doncs queda molt poc temps, una eina, perquè Anna Maria ha de parlar en l'EMA, la directora del FEI, Joan Mas, que ara també és directora d'aquesta escoleta que avui obri les portes inaugurant l'escoleta, però ràpidament, bé, avui passarà també per un micròfons d'aquí de la ràdio, responsable del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, en Pere Tomàs, perquè comencen aquest mes de setembre tota una sèrie d'activitats.
1: Comencen, per tant, aquesta tardor hivern, hi ha aquesta activitat de bany de bosc per via D9, de 10-12, que ja se poden inscriure, per tant, animeu-vos i sabent que també que el centre ja està obert. Ara són bons moments per anar, ja no fa calor, aquesta calor horrorosa, per anar a visitar la Gola. Exacte.
0: I també estan obertes les inscripcions de l'escola d'adults que se fa aquí en aquest edifici. També passarà per aquest micròfon avui en Miquel de la Rosa, que és el coordinador, i vendrà en la cap d'estudis del CEPA del CUDI, mos explicaran ben bé tots els detalls d'aquest curs.
1: Sí, ja tornem a tenir molta activitat aquí en el centre, tota les aules pràcticament de matí que a vespre estan plenes, i per tant jo animo a la gent que vengui a inscriure-se en aquest curs d'adults, perquè en general tenen molta acceptació i la gent està molt contenta.
0: L'associació de veïns d'Humoll també va venir la setmana passada a explicar que ens han fet un curs també.
1: Sí, no, i moltes activitats han posat en marxa, restauració de
0: cosí.
1: Està bé que tots mos impliquem, tota l'associació mos impliquem.
0: I de, com deia, mare Anna Maria parlarà en l'EMA Crespí, perquè avui s'ha encetat un nou curs, el curs 2026-2027, en els centres d'infantil, de primari, 1.010 alumnes, Junaina, i aquí en Humoll tenim en Miquel Calllonc, 280, en Ocei Bocoris, 153 alumnes, també han de sumar en això els instituts, de no tenir les dades de l'Institut Clara Hamel, però bé, en total tenim 1.010 alumnes que avui, alguns més contents, alguns més tristos,
1: sí,
0: han encetat aquest nou curs escolar. Ho dic per si vols enviar un missatge a alumnes, docents i famílies. Aquest
1: sí,
0: és una part important.
1: Jo crec que enviar un missatge, sobretot, crec que a la comunitat educativa, a els alumnes i a les famílies. Jo crec que moltes famílies estan contentes de recuperar aquest ritme.
0: Rutines,
1: els alumnes també, i per tant que el curs comenci bé, i que jo crec que desitjar-les un bon curs escolar.
0: Molt bé, i ho deixem aquí i seguirem parlant d'educació, perquè ara Anna Maria farà aquesta connexió, una escoleta que pugui obrir les portes, aquesta nova escoleta de 0-3 anys que s'ha vinculat amb el col·legi Joan Mas de Pollença. Anna Maria parlarà amb l'EMA, la directora, i teníem temes que de gelera, diria en Junaina, que ens has de parlar de dades de sequera, o deixarem per la setmana que ve?
1: Sí, deixarem per la setmana que ve.
0: Vinga, moltes gràcies, bona setmana.
1: Bona setmana a tothom.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Vinga, doncs ja vos ho va explicant, Joan, avui és un dia especial per a totes les famílies, infants, joves, la comunitat educativa, per tothom que avui comença i d'aquest curs escolar 2026-2027, un poc més especial també per al CEIP Joan Mas, perquè avui s'obrin, ja s'han obert, de fet, les portes d'aquest centre educatiu de 0 a 3 anys, d'aquesta escoleta, després de tots aquests mesos d'obres, i de finalment avui ja s'ha posat en funcionament. Per parlar d'aquest projecte, de com han anat aquestes primeres hores d'un primer dia de tots, a l'altre costat del telèfon mos acompanya na Lema Crespí, la directora del CEIP Joan Mas. Lema, bon dia, com estem?
2: Hola, bon dia. Bé, estem bé.
1: En general, anem a l'escolta, però en general, heu començat bé a tot el CEIP Joan Mas?
2: Sí, hem començat bé en tots, en general, tant l'edifici gran com l'escolta nova. Molt bé.
1: Genial. Ma mare pensava, entre el 50 aniversari i l'escoleta nova d'enguany, un any històric, no, Lema, tot aquest?
2: Mira, no te pot fer una idea. No te pot fer una idea.
1: Però emocionant.
2: Ho feim amb il·lusió, ho feim amb il·lusió.
1: Com ha estat aquesta entrada? Vosaltres la feis escalonada? Com ha funcionat allà?
2: Sí, l'entrada de l'escoleta, bé, dels infants, és escalonada a 3 anys. Només té 5 dies, però sí que amb ells, els més petitons, dura un període de dies més. Ens adaptem molt, saps? Ens adaptem a l'infant, sobretot, perquè és el més important. Si tenim una bona adaptació, sabem que durant el curs, pues, la cosa anirà en band, saps?
1: Vine'm en aquesta escoleta que, bé, això, ha obert ja les portes avui. Hem arribat a temps, encara vos han quedat moltes coses pendents per aquesta escoleta?
2: Bé, mos queden cosetes, però del dia a dia, d'acord? Que hem d'anar fent també, anar muntant i anar perfilant determinades coses que, man, que no ho podem fer fins que no tenim els infants aquí de dins i tenim les famílies aquí de dins. Això funciona així.
1: Clar, i després un poquet també a prova i error, imagino, que si no hi ets i no ho empres i no ho fas, no saps què necessitaràs exactament.
2: Exacte.
1: Man, quantes famílies acull d'aquesta nova escoleta de Pollença?
2: En principi 58, però bé, van arribant, cada dimona van arribant qualcuna. Han començat en 58, en 58 famílies. Passa que nadons, sí que nadons potser esperaran un poc més, d'acord, perquè també són molt petits, i començaran més amb anys. Però en principi 58 infants comencen avui.
1: 58 repartits en classes, van per any, imagino, no? En classes de 0 a 1,
2: sí,
1: 1 a 2, 2 a 3.
2: Sí, de 0 a 1, de 1 a 2 i de 2 a 3.
1: Què és el que està més ple?
2: En principi, de 1 a 2. De 1 a 2, tenim dues classes, dos grups, i després hem hagut de fer un de mixta entre 1, 2 i 2, 3.
1: Uh-huh. Però encara queden places ja per les 3 sí. Franges d'edat, encara serien a les famílies.
2: Sí, en queden, però d'aquestes de 2, 3 i de 1, 2, no en queden moltes. No
1: més...
2: sobra molt. Sí, està més plot.
1: T'esperaves aquesta rebuda, Lema?
2: Perdona?
1: T'esperaves aquesta rebuda de l'escoleta, en general?
2: Com si me l'esperava?
1: Sí, creus que s'apuntarien tantes famílies o creus que s'ompliria?
2: Jo m'esperava que no s'ompliria. No sabia que hi hagués tanta de demanda a nivell de municipi per les places. Però, vist això, és perquè hi havia una necessitat. Se sobreentén, no? Jo entenc que si una família vol dur els seus fills, els vol escolaritzar de ben prest, jo crec que hi tenen un dret. I, per tant, jo estic contenta que hagi vingut, o que hi hagi tanta de gent aquí.
1: Que bé.
2: No m'ho esperava, però estic contents. Sí.
1: Que bé. I, a veure, però que no hi hem entrat i no sé ni ja si hi entrarem, no sé què sigui d'aquí molt d'anys, com és l'escola, per dins, com la descriuries?
2: L'escoleta? Bueno,
1: l'escoleta, sí.
2: No sé si és perquè era nova i estem acostumats a un edifici que ja té molt d'anys que l'altre, jo el trobo fantàstic. És a dir, pensa que va estrenant tot aquí. És un mobiliari amb un colors molt suaus, molt calmats, amb un material tipus Montessori, ¿vale? No ho sé. Jo trobo que és una escola pràctica, una escola pràctica, perquè a vegades se poden fer escolotes, però al final no són pràctiques, i crec que estan pensades moltes de coses. Sí que hi ha qualque coseta que potser com a mestre les han fet d'una altra manera, però bé, jo considero que està bé, està molt bé.
1: Molt bé, i té també espais, àrees, evidentment per edats, però també un pati, o xerramos un poquet, no?, de deixar que trobam...
2: Cada, mira, tenim, sí, hi ha 6 aules, vale? Cada aula està adaptada a la seva edat, és a dir, la de nadons té les coses específiques per ells, la de 1-2 també, i la de 2-3 també. I després cada aula té una zona com a de pati exterior propi per ells, i després hi ha una zona de pati general per tots.
1: Fantàstic.
2: Amb estructures que ha posat l'Ajuntament.
1: Fantàstic. I l'aparcament bastarà, lema, perquè entre una cosa i l'altra, entre l'escoleta i Joan Mas, deu estar ben ple ja avui aquest aparcament nou.
2: Bueno, l'aparcament, per normes, ja està plovent, que digui, a les 8, quan han arribat les famílies, jo crec que ja estava ple. Clar, els veïnats s'utilitzen, és ben normal, no és propi del mes de l'escoleta. Que després, ara ja, clar, avui hem començat escalonat, no hi ha hagut trull... no ho sé, quan siguem tots amb un, després podrem estudiar, veurem què passa i què no passa. Mm-hmm. Perquè a vegades ens feim molt preocupant de coses que potser, saps, no funcionen bé. Clar. Però bé, pot ser que l'entrada i sortida en aquest camí dugui un poc de problema, no ho sabem. Jo crec que hem de veure el dia a dia, veurem com funciona això.
1: Xerramos un poquet de l'equip educatiu que teniu a la nova escoleta.
2: Bueno. L'equip educatiu se reparteix, enguany tenim tècniques i compartit amb mestres. Els horaris són diferents, però bé, l'equip educatiu va arribar pràcticament quasi tot dia primer, ens falta qualque persona, però bé que arribarà entre arribarà la setmana que ve, perquè bé, hi ha hagut baixes i coses, uh-huh. coses que surten en el dia a dia, que no podem evitar ningú, d'acord? I bé, jo crec que ha arribat un equip amb moltes de ganes, amb moltes ganes de fer feina. Hi ha molt bon clima entre elles i amb molta il·lusió, ben que dir, no te pot fer una idea. És que, clar, quan comences un centre nou, jo som la primera com a directora, que a vegades també m'assusta un poc, veurem com reacciona la gent que farà feina amb els infants, perquè també ben arribar amb un centre nou. Però bé, no podem estar més contents, sincerament.
1: Imagina que estan
2: un bon equip educatiu.
1: Il·lusionats també, perquè l'estrenen a l'escoleta, ja no només és que comencen
2: també,
1: un nou, un lloc nou, és que a més ho estrenen.
2: Clar, això també és el bo que tenen, és a dir, que quan entres aquí ja poden fer propostes de com muntarien una cosa, de com muntarien una altra, és a dir, que entre totes han intentat o han intentat fer o moure o posar en marxa una cosa que està energut a tothom, saps què t'ho dic? Uh-huh. I que el manco estigui energut també adaptat als infants, perquè a vegades jo som la primera que potser tinc experiència de 0-3 i aquestes lotes que han arribat doncs ens han donat una gran mà, saps? Uh-huh. I la coordinadora, el cap d'estudis, estarà aquí també.
1: Molt bé. Xerres en femení, eh? Tot ho tens? Són tot dones?
2: Home, no tenim cap home.
1: És curiós, ja ho sabem, aquesta cura d'infant sí. de 0 a 3 anys, de moment encara la societat cau damunt... Cau
2: sí, infantil damunt, també, infantil de 3 a 6 també. No sabem molt d'homes dins d'aquestes etapes. Mm-hmm. Per tant, no queda xerrant en femení, perquè no en tenim cap.
1: Molt bé. Lema, per mi tens un papà a prop, pot ser?
2: Sí, tinc un papà. Tinc en Jordi de vora jo, que també ja té un nen allà en altres, i ara també s'estrena a l'escoleta.
1: Jordi, bon dia, com estem?
3: Va bé.
1: Gràcies per xerrar aquesta estona amb nosaltres. Com ha estat aquest primer dia per vosaltres? Has dit, Lema, dos infants. Un que ja va a l'edifici antic gran i ja ho ha estrenat a l'escoleta.
3: Exacte, tenim en Roger que comença 5è d'infantil i en Marcel que comença 2è aquí a l'escoleta. I bé, molt bé, home, el primer dia sempre és intens, i sempre hi ha un pot de nervis, però nervis d'aquests guapos, d'aquests que venen amb il·lusió.
1: Com veus l'escoleta, tu que ja l'has pogut estrenar i veure per de dins? Explica'm-nos on, que no hi hem entrat.
3: Bé, no, la veritat és que és una passada, és a dir, l'edifici és molt guapo, és molt lluminós, té molta llum solar i això, la veritat, és que és una cosa que a nosaltres mos importa. I bé, és que és això, tot és nou i estrenar. I la sensació que està feta amb molt de gust, és a dir, t'hi sents bé aquí de dins. Uh-huh. Això és així.
1: Per vosaltres, clar, una sort i d'obra poder emprar ja aquesta escoleta per en Marcel, com deies. En Roger no hi va ser atents, el vostre fill gran no hi va ser atents. Ha estat un canvi molt gros per vosaltres poder tenir a dins Pollença i d'obra aquesta opció?
3: Sí, en Roger va anar a la gola i la veritat és que estem supercontents. Eh? L'escola té la gestió, però clar, a nivell d'infraestructura no té color. L'edifici, bueno, la veritat és que tenia certes mancances i sí que hi ha diferència. Ja t'he dit que a nivell de gestió vam estar beníssim i al final es veu que a nivell d'educació el que importa són les persones. És a dir, la mestra que tinguin serà el que marcarà la diferència de veres. Però si l'entorn acompanya, jo crec que sempre ajuda. O sigui que sí, estan molt contents de poder-lo estrenar.
1: Molt millor. Clar. Què diu en Marcel? Diu, quant d'any té?
3: En Marcel, per novembre farà un any.
1: Un any, doncs ja encara no pot opinar massa.
2: No, clar, no el tenim en nosaltres, eh?
3: Però riu,
1: riu. Sí, ja ha tocat un pot totes les juguetes que ha pogut.
3: Ha provat tot el que ha pogut, sí. Sí.
1: Fantàstic. Molt bé, i doncs, Jordi, gràcies també, que tingueu un molt bon inici de curs, una bona inauguració d'aquesta escoleta, que ja mos ho anireu comptant, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: L'Emma també, gràcies.

0: Memo
1: no, la teva.
0: No, dic la meva. Ràdio Folla. Ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: La teva ràdio.
0: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
4: Una cosa, puc fer un experiment?
5: Sí, sí.
4: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
4: Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tot.
6: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
7: Ràdio Pollença, perquè podreu escoltar el que estem fent.
8: Radiació 24 hores de dol oficial per la mort d'una dona de 67 anys ahir a causa del mal temps. Va morir ofegada després de caure al carrer de Bellpuig, que anava ple d'aigua per aquest temporal. La investigació continua i ara estan pendents de fer-li l'autòpsia. Demà a migdia, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci en record de la víctima.
9: A més, s'han anul·lat o ajornat diferents activitats a Cas Concos, que aquests dies celebra les festes de Sant Nicolau. La batllessa de Felanitx, Catalina Soler, ha lamentat la defunció i ha assenyalat que ara s'ha d'estar al costat de la família.
10: En aquest moment només hem d'estar de vora la família, els amics, el veïnat de carrer, que també està molt trasbalsat, i intentar, de tot, fer una lectura, que en aquest moment l'Ajuntament de Felanitx encara s'ha de recomposar de tot perquè t'afecta molt a nivell personal una cosa d'aquestes.
8: I l'actualitat d'aquest dijous també està marcada per la tornada a l'escola. Prop de 160.000 alumnes han tornat avui a classe a les Balears. Són 2.000 manco que l'any passat. I és un curs que a més comença amb novetats, com que totes les escoles públiques disposen ja de servei de menjador i també una ampliació de la presència de psicòlegs a primària.
9: Un dels reptes ara és cobrir totes les places de mestres i professors. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat a l'informatiu Matí que ara mateix queden 27 vacants i més de la meitat són a Eivissa. Confia, però, que aquesta situació es pugui resoldre els pròxims dies.
11: Hi ha 27 vacants sense cobrir, 15 d'elles a Eivissa, 11 a Mallorca, 1 a Menorca. En total tenim 27 vacants en aquest moment que encara no hem pogut cobrir del tot. Suposam o esperam que ho puguem incloure, que ho puguem cobrir en els pròxims dies. La majoria d'aquestes vacants, tret de ses d'Eivissa, la majoria són per formació professional.
8: I de la plana política, el Parlament avui acaba el termini per presentar esmenes a la llei de capitalitat de Palma que ara es tramita a la cambra.
9: El Partit Popular i el PSIP han presentat el seu paquet de propostes de millora del text. Els populars proposen crear l'àrea metropolitana de Palma, mentre que els socialistes reclamen doblar l'impost turístic als creueristes que arriben a la capital. Son el socialista Iago Negueruela y la diputada del PP, Marga Durán.
12: Creemos que es el momento de que puedan pagar un suplemento que sirva para compensar los gastos de la ciudad. Hoy pagan 4 euros. Proponemos que se duplique hasta los 8 euros, que se incremente un 100%, por tanto, el impuesto de turismo sostenible y que esa recaudación quede en Palma.
13: Totes les esmenes que avui presentam volen adaptar la normativa existent a les necessitats reals dels ciutadans i també posar les eines adequades, donar eines adequades a l'Ajuntament perquè pugui donar millors serveis als ciutadans.
8: I el centre territorial de l'EMET aquí a les Balears preveu una tardor càlida, amb temperatures ja avisen més altes de les habituals. Tot això després dels successius rècords en un estiu que ha estat extremadament càlid, segons ha explicat la portaveu Maria José Guerrero.
9: Aquest estiu ha estat el més càlid des del 1961, any en què van començar els registres, i a més ha estat sec, tret de dos episodis, els de pluges torrencials d'aquest dimecres i les tempestes del 20 i 21 d'agost. S'han batut rècords de temperatura mitjana estival amb 27,1 graus, 3 més que la mitjana, i també de temperatura mitjana mensual, així com del nombre d'onades de calor, de temperatura màxima diària, del nombre de dies càlids i molt càlids, i de temperatura mínima i alta i de nits tòrrides.
8: S'han batut, per tant, pràcticament tots els rècords aquest estiu pel que fa a la calor. Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
14: Més informació a ib3notícies.com.
3: Ràdio Pollença, 365 dies...

0: Seguim, són les 11 i 31 minuts. No estan seguint el sumari que vos havien dit avui. Entre les 11 i les 11 i mitja heu dit que finalment no han tingut l'entrevista prevista amb el coordinador del Centre Turístic Ornitològic de la Gola, en Pere Tomàs. Potser el tindrem a les 12, que un imprevist no ha pogut venir l'hora que havíem previst, però sí que havíem dit que a les 11 i mig, i són les 11 i 31, per tant, bastant puntuals, tenim aquí en Miquel de la Rosa i Nenna Samengual. Hem de recordar que aquesta setmana s'ha obert un període de matrícula per un nou curs de l'Escola d'Adults de Pollença. Començaran el curs el dia 23 de setembre, ara repassarem tota l'oferta que tenim, però bé, per conèixer millor tot això, sabré quines opcions tenen totes les persones interessades. Com han dit, ens acompanya un any més el coordinador de l'Escola d'Adults de Pollença, Miquel de la Rosa. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bon estiu.
1: Molt bon estiu i ara amb ganes de començar.
0: Perquè clar, tu ets com el docents, no? L'estiu té vacances.
1: S'acaba la feina en el mes de juny i després començant diu de setembre.
0: D'aquests que diuen, ah, quines vacances més llargues.
1: Bueno, no, tampoc per tant, tampoc diria tant. De fet, quan s'acaben sempre són curtes.
0: I després costa més tornar.
1: Sí, costa, però també jo crec que ja que tenim prou temps per carregar piles i per venir amb tota la força, no?
0: I a més avui és un dia important perquè avui ha començat el curs primari, infantil, secundari, nos instituts. Bé, hem de saludar també perquè un any avui vens acompanyat de l'equip d'estudis del CEPA del CUDI, que és pollencina de més. Agnès Amengual, bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: Puc dir una cosa perquè us oients sàpiguen qui ets?
2: Sí.
0: Perquè te posin cara, perquè a vegades diu, clar, la gent quan escolta la ràdio diu, no, mai, qui és, qui és, qui és? Hem de dir que en Agnès la vareu veure aquest estiu a Clausa de Sant Domingo, després de la desgràcia, Maria Lida.
2: Exacte, Maria Lida.
0: Maria Lida, protagonista, una de les protagonistes de Després de la Desgràcia, i ara parlava micro tancat, que te donava l'enhorabona. Bé, deixem això de banda, ara la gent ja dirà, ai, nena, ja saben qui és.
2: Ja m'han posat cara.
0: Ja t'han posat cara.
1: És que tot això és molt pluridisciplinar i és versàtil, educació.
2: Fem un pont de tot.
1: Educació al CUDI Pollença, oferim un servei que és molt ample.
0: Vinga, Miquel, conta-mos un poquet. Bé, sempre vens a parlar tot sol normalment, però estem parlant de l'Escola d'Adults de Pollença. He presentat en Agnès com a cap d'estudis del CEPA del CUDI. Expliqueu-nos un poquet.
1: Aquesta cosa...
0: CEPA, que vincle, conveni...
1: Aquesta cosa que sempre... És molt específica d'aquí, de l'Escola de Pollença, perquè tenim aquest tractament un poc especial dins de l'illa de Mallorca. Però bé, perquè quedi clar, simplement, el CEPA del CUDI, que és el Centre d'Educació de Persones Adultes del CUDI, i l'Escola d'Adults de Pollença funciona com una aula externa d'aquest CEPA. Per tant, som el mateix centre, de fet.
2: Sí.
1: I ara, l'any passat, se va fer tot un procés de derogar l'ordenança municipal, que era la que regia l'Escola d'Adults de Pollença. S'ha derogat aquesta ordenança i ara m'ho regim per un mateix conveni que se va signar entre l'Ajuntament de Pollença i Conselleria d'Educació. Per tant, ara, CEPA del CUDI és el centre educatiu i nosaltres som una aula externa d'aquest centre. Per tant, efectes pràctics som el mateix.
0: No perquè estigui tan en fora, hi ha diferències.
2: Que no està tan en fora, tampoc.
1: Tampoc està tan en fora.
2: Són 10 minuts. No, sí, no està en un mateix edifici, però és un mateix centre. Simplement que l'Escola d'Adults ofereix un servei extern perquè per poder abarcar més municipis i més població.
1: En aquest cas, el municipi de Pollença.
2: Exacte.
1: De fet, estem tant en fora del CUDI com de Pollença Poble.
2: Exacte,
1: no?
2: Està molt bé.
1: Molts oients pollencins que ens estan escoltant, per ells també el Port de Pollença de vegades queda un poc en fora, però no, som el mateix municipi, oferim el servei a tot el municipi de Pollença, que això és una cosa que també mos demanen, i a Pollença no n'hi ha de classes. Les classes de Pollença són aquí, en Umoll.
2: Sí.
1: Umoll és Pollença, i per tant, a través d'Estepa del CUDI, de l'aula externa de Pollença, oferim servei en els dos municipis.
0: És a dir, tu formes part del claustre de CEPA del CUDI, del claustre de professors del CEPA del CUDI.
1: Sí, tot i que jo som contractat per l'Ajuntament de Pollença. Això és una tecnicitat que també perquè la gent ho tingui clar. Jo som personal de l'Ajuntament de Pollença per coordinar aquesta escola d'adults, que és una aula externa d'Estepa, però efectes pràctics també som part del claustre d'Estepa del CUDI. Per tant, entre tots ho engirgolam i ho coordinam per oferir el millor servei.
0: I l'oferta és la mateixa.
1: Bueno,
2: semblant.
1: S'assembla, però són dues ofertes diferents. Tenim tot uns cursos i uns horaris diferents aquí a Pollença que el que s'ofereix al CUDI. I al CUDI, com després explicaran en Agnès, hi ha altres serveis.
2: Sí, també l'intenció és que així gent que pot ser per motius laborals o familiars no pot venir a fer un curs de castellà al CUDI, sí que pot venir a Pollença o a l'inversa.
0: Clar, no només aquí, és exclusiu per pollencins i residents i el CUDI per el CUDI.
2: Que va, no, la gent que ve informat-se al CUDI, nosaltres donant l'oferta de Pollença també.
1: I a l'inrevés, i de fet, també com he dit, no? Vull dir, la residència, el padró en un municipi no és necessari per apuntar-se en aquestes classes. Vull dir, aquí a l'escola d'adults de Pollença pot venir qualsevol persona que li vagi bé o que visqui aquí. No importa tenir un padró, que és una cosa que també és un dubte que molta gent m'ho demana. És que jo no tinc el padró, no passa res.
0: Seran benvinguts.
1: I de fet, les ofertes que oferim al CUDI a Pollença són complementàries. Vull dir, si no te va bé un horari aquí, oferim la informació de l'horari del CUDI i a l'inrevés. El que sí que s'ha de dir és que el procés de matrícula és cadascú en el seu lloc. Si tu vols venir a un curs aquí a l'escola de Pollença, vens a fer la matrícula aquí, en jo, i si no, has d'anar en el TEPA del CUDI.
2: Exacte.
1: Amb els horaris que tenen de matrícula, que són diferents.
0: Bé, després recordarem horaris, llocs, i perquè, clar, nosaltres estem anunciant ja al llarg d'aquesta setmana que com han dit, s'ha obert un període de matriculació aquí, una part de Pollença, ho contacta, on s'han de venir a matricular. Vinga, anem a parlar un poc de l'oferta d'aquest curs 2026-2027.
1: L'oferta que hi ha aquí a l'aula de Pollença... Sí. Que s'assembla, però bé, és particular.
0: Ja
1: m'ho dirà quines són les diferències, però aquí el que oferim, sobretot, seguint la mateixa línia de cursos d'idiomes, cursos d'informàtica i després aquest curs d'ensenyaments inicials que està adreçat per les persones que, diguéssim, no tenen l'educació primària i que mitjançant aquest curs poden arribar a tenir el títol d'educació primària. De fet, cursos d'ensenyaments inicials se'ls diuen són cursos
2: formals,
1: mentre que els altres són cursos informals, que estan adreçats perquè la gent pugui aprendre. No duen una titulació. No duen una titulació immediata, diguéssim. Per tant, els cursos d'idiomes que feim aquí a Pollença enguany són alemany, i en tenim dos. Aquesta sí que seria una novetat d'enguany. Continuem amb el curs d'alemany A1, que se fa dilluns i dijous es de matins, de 9 a 10 i 25. És un curs que tradicionalment ha funcionat molt bé i, per tant, de fet, podem dir, no?, que van ser els propis alumnes d'alemany A1 que varen fer una petició formal a la direcció d'Estepa del CUDI per augmentar l'oferta d'alemany. S'ha considerat perquè s'ha veure que sí que funcionava molt bé i és per això que enguany també tenim un curs d'alemany A2 que se'n diu alemany turístic. El que passa és que aquest curs serà un poquet més breu. Començarà dia 1 de novembre i anirà fins dia 30 de març.
0: És a dir, que s'apuntin a alemany A1 a nivell 0.
1: A1 és per principiants. Persones que no tenen cap coneixement de la llengua alemana han d'anar en aquest alemany A1. L'alemany turístic, que és un nivell A2, sí que se requereix uns coneixements bàsics. Haver fet, a lo millor, un A1 o, com si més no, tenir un coneixement de l'idioma, perquè si no serà difícil.
2: Sí, perquè és un curs intensiu i si han de començar de zero no dona
0: temps. No agafarien res. Bé, de fet, ja sé cert que hi ha molta gent inscrita, perquè si van ser propis de l'AU que estaven interessats, ara no.
1: Tots aquests alumnes se sobreentén que se matricularan en aquest curs d'alemany turístic. I molta gent fins i tot diu, bé, jo apuntaré a alemany turístic, però mira, m'agrada tant que també faré A1 com per continuar repassant, m'ho han trobat. Tenim un grupet d'alumnes d'alemany, que no és que sigui supernombrós, però déu-n'hi-do, que estan molt interessats.
0: I per curiositat, quin és el perfil d'aquests alumnes que fan aquest tipus d'idioma? Gent que fa feina en un món turístic, joves, gent més gran...
2: La majoria, al CUDI sí que mos trobam, sobretot gent que fa feina en un món turístic. Sí, en turisme.
1: Sí, al cap i a la fi, jo crec que també. I aquí a Pollença seria el mateix perfil.
2: Sí.
1: Tothom que veu que és alemany pot ser un punt positiu de cara a la seva vida laboral.
0: No és en plan gent més gran que digui ara tinc ganes d'aprendre alemany.
1: Però qualcú n'hi ha, que també ve així per aprendre-ho.
2: Sempre n'hi ha qualcú.
1: Aquí tenim, sí, gent a la millor de mitjana edat que diu, bueno, jo vull aprendre alemany simplement perquè m'interessa aquest idioma, aquesta cultura, i també perquè hi ha un bon professorat, que això també es tira molt. Això és molt important, també, en els centres educatius.
2: Moltíssim.
0: I tant que sí. I de què més?
1: Després continuem amb les classes d'anglès, que aquestes són molt importants perquè oferim tres nivells, nivell bàsic A1, un nivell A2, que seria un poc més elevat, i el nivell B1, que seria el primer nivell dels intermitjos. No sé si la gent està molt familiaritzada amb, aquestes diferències que hi ha de nivells, però això tot ve del Consell d'Europa. Els idiomes estan dividits en tres nivells, nivell inicial, que serien els A's, A1, A2, un nivell intermig, B1, B2, i després hi hauria un nivell superior, C1, C2, que aquests ja s'han d'anar a cursar a escoles d'idiomes, oficials d'idiomes. Aquí en Estepas només oferim fins en els, normalment els inicials, i en aquest cas fins i tot fins en els primers dels intermitjos.
0: I amb aquestes classes d'anglès poden estar els estudiants preparats per després anar als exàmens a fer les proves?
1: Sí, evidentment. Vull dir, no són classes que preparin específicament cap examen en concret, d'aquests que són més coneguts, no? Que sigui de Cambridge o Oxford, etc. Però sí que donen i fan servir material que pot ser molt útil perquè aquesta gent després pugui fer un examen per lliure a una escola oficial d'idiomes, per exemple.
2: Sí, sí, fins i tot si hi ha un alumne que realment està interessat en tenir la titulació i ho comenta un professor, el professor sí que li donarà material d'extra, si li prepararà exàmens perquè ell pugui practicar, amb això sí que no hi ha cap problema.
0: Uh-huh. Ara, que les titulacions són necessàries per a graus,
2: sí,
0: les
2: sí.
0: carreres, i clar, si ho poden fer abans, també va molt bé.
1: Exacte, però
0: no sé si per això ja...
1: Joves no tant. Bueno, primer perquè aquí...
0: Les escoles
1: bueno, joves, exacte, ha de ser d'adults.
0: I adults a partir d'aquí?
1: Com a mínim de 8 anys.
2: Allà, clar. Se poden matricular a partir de 16 amb unes condicions molt específiques. O bé que tinguin un contracte laboral que no els permet fer un curs ordinari, que siguin esportistes d'alt nivell, que hagin cursat un FP bàsica o un programa d'alter o PISA, també els podem agafar nosaltres, que tinguin la condició d'incorporació tardanes i nouvinguts, també, i tots aquells menors no acompanyats també els podem agafar nosaltres. Per tant, sí que agafam nins de 16 o 17 anys, però clar, han de tenir unes condicions específiques. Sí.
1: Si no, és a
2: la majoria comencen ja majors d'edat. En tenim algun de menor, sobretot a ESPA, i que venen a acabar el quart d'ESO, tercer d'ESO, això, però són una minoria.
1: O ensenyaments inicials.
2: O ensenyaments
1: ja
2: inicials,
1: comentar,
2: sí.
1: Però aquí des de ja fa 2 anys que des de l'escola d'adults d'aquí de Pollença han fet aquest procés d'acollida de tots aquests menors no acompanyats que van venir en el centre de Pollença, etc. Vull dir que s'ha fet una bona feina per integrar tota aquesta gent.
0: N'han cap
1: a...
0: molts?
1: Bueno, aquests darrers 2 anys
2: sí,
1: hi ha hagut
2: any,
1: una bona desena, no? Sí. Entre 10 i 15. Sí. Jo crec que hi havia matriculats. I que, bueno, han tingut una assistència prou bona. Vale, aquest curs d'anglès se fa a hora baixes, dimarts i dijous, amb un professor nou que tenim enguany, que ve de conselleria. Així que animam a tothom que vinguin a aquests cursos, perquè la veritat és que van bé, i a més, bueno, ja comentarem després també els preus, etc, però que estan amb uns preus molt públics i molt elevats de tothom.
2: Sí.
1: Després tenim, com sempre, els cursos de castellà per estrangers, nivell A1 i A2, que han funcionat molt bé en els darrers anys, amb molta, molta matrícula. També ara ho comentàvem amb l'Agnès, això depèn també de moltes vegades dels fluxos migratoris, si la gent necessita acreditar un cert coneixement de l'idioma per regularitzar la seva situació legal, etc. Això també ho notam. No?
2: Perquè són cursos que normalment són molt nombrosos, hi ha molta gent matriculada, però varien un poquet. No?
0: Sí.
1: Varien en funció d'això.
2: També varien molt les nacionalitats que ens arriben.
1: Bueno, l'any passat, jo puc dir que jo som el professor de castellà, l'any passat no te sé dir exactament les nacionalitats, però tenia com 17 persones de Nepal a classe.
0: De
1: i
0: Nepal?
1: Això era de Nepal.
0: És com a nou l'arribada.
1: Va ser l'any passat. Molt sorprenent, molt sorprenent. Sí. Normalment, tradicionalment, eren estudiants magrebins que venien a fer aquests cursos. Això també va passar, per això comentant lo dels fluxos migratoris, com va canviant. Els magrebins l'any passat no eren gaire nombrosos en els cursos de castellà per estrangers, però sí gent d'Àsia, vull dir, gent de Nepal, gent de Bangladesh, gent de la Índia, gent de Pakistan. Jo tenia l'any passat alumnes de totes aquestes nacionalitats dins classe. I això, clar,
0: pot fer una bona anàlisi, una fotografia d'aquests fluxes.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
1: Per això ja sempre he dit també que l'escola d'adults és una àrea dins d'educació, però que feim molta feina amb igualtat. És transversal perquè nosaltres ens hem donat compte que tenim aquesta capacitat de posar un poc un termòmetre de quina és la situació desimmigració pollença, sí, sí. D'on venen aquests fluxos de persones, i és que és així, tu veus les matrícules i els cursos i ho veus, com així l'any passat tota aquesta gent de Nepal.
2: I tenim una funció social, per això, importantíssima,
0: sí,
2: que és aquesta gent que arriba, desconeix l'idioma, per tant, si desconeix l'idioma no pot anar enlloc, i els hi fem una acollida que crec que és molt bona, perquè coneixen gent d'aquí, coneixen gent de diferents edats, i els hi obri portes. Oh?
1: Sí,
2: jo crec que és molt important.
1: I són molt agraïts, a més. Perquè t'he de dir que vàrem acabar el curs, sempre els cursos de les escoles d'adults comencen amb molta matrícula, després va baixant, sí, en funció de quan va la temporada turística, etc. O gent que abandona, gent que ho deixa. Però jo l'any passat vaig acabar que hi havia 10 persones de Nepal que encara el darrer dia varen venir. Vull dir que era gent molt agraïda, gent que, com diu l'Agnès, troba aquest fil de connexió amb aquella societat a la qual han arribat, i moltes vegades se'n són desconeixedors.
0: I clar, no és fàcil ensenyar un idioma a una persona adulta des de zero, perquè sempre diuen, un nen són esponges.
2: És molt difícil.
0: Quan més petit, més fàcil. Ara vos volia demanar ja un poc com a professors, com és tot aquest procés? Perquè clar, un infant, sempre diuen, quan més petit t'emprenguin, faran més via i tot, i així tot. Costa ensenyar un idioma primer.
2: És complicat, és complicat, perquè també requereix que ells estudiïn a casa, i molt de pits, per motius laborals, familiars, els és molt complicat. Ja no són tan esponges, sí que si tenen coneixement d'idiomes o d'altres idiomes sí que els facilita molt, se nota, però és difícil, és a dir, has de començar amb l'alfabet, vocabulari bàsic, aquest vocabulari l'han de repassar a casa, sí que pots fer jocs, però al final són adults.
0: Clar, és que és això, no iniciar-ho colors.
2: Sí, és un poc més complicat.
0: Ja de cantar un poc.
1: Diguéssim que sabeu molt ràpidament el context socioeconòmic de la persona.
2: Sí, molt aviat.
1: Depèn de si aquesta persona ha estudiat o no en el seu país d'origen, si coneix altres idiomes o no, i després la facilitat innata que cadascú té, per, sobretot per tema d'idiomes. Jo com
0: clar,
1: a conèixer idiomes també ho veig.
0: De llocs d'origen estan diferents, amb llengües totalment diferents.
1: Sí, però una vegada ja que ha solventat això, també dins d'aquest grup, per exemple, de nepalís, no? Pues hi ha una, dues, tres persones que veus que ho agafen rapidíssim i d'altres que no. Per tant, després ja hi ha les diferències humanes de cadascú.
0: Sí, perquè hi ha gent que té més facilitat.
2: En general és un ritme d'aprenentatge.
1: És un ritme més lent.
2: És més lent.
1: Però que és tot un repte això com a docent, perquè clar, has de posar tota la teva empatia i tota la teva... tots els teus recursos.
0: No vols
1: dir...
0: preu comunicar...
2: No, no, molt de teatre també dins classe.
0: Sí.
1: Hi ha molt de teatre.
2: Sí.
1: De vegades sí que si pots fas servir a lo millor una llengua que pugui servir de comunicació.
0: Clar.
1: És veritat que molta d'aquesta gent d'Àsia que ve sap anglès.
2: Sí, solen saber anglès.
1: Saben anglès i això, per exemple, facilita.
0: Facilita la comunicació
1: inicial. En moments concrets, o si veus que la persona te vol demanar un dubte, però de cap manera t'ho pot fer, en aquest cas en castellà o en català. Digue'm en anglès, també és la sort que els docents en sabem, no?, d'aquest altre idioma.
2: Sí, sí, molt serveix per practicar i tot.
1: I molt serveix, i al final t'acabes comunicant, acabes trobant la manera. Vull dir que gràcies que existeix un poc aquest idioma mundial, i la gent que ve d'Àsia en saben d'anglès.
2: Sí que en saben.
0: No sé si havies acabat de mencionar l'oferta.
1: Sí, castellà, això, els dos idiomes també se fa de matins, enguany, dilluns i dimecres. Bé, de tota manera, tots aquests horaris estan penjats a la pàgina web.
2: Sí, català també
1: fes tots els
2: nivells.
1: Català fins tots els nivells. Els catalans, aquests sí que preparen les proves lliures oficials que organitza el Consell d'Educació cada any, normalment el mes de gener i de maig. I tenim, oferim enguany, el català inicial, A1, A2, que va junt, després català B1, B2 i C1. Aquí sí que tenim el nivell superior. Normalment per molta gent local, no? És que el perfil d'estudiants que venen a C1 són persones, gent local, que necessita acreditar el nivell per anar a estudiar o per fer una feina en concret.
0: Per tema laboral. Sí. I l'any passat, record que anunciaves, Miquel, com a principal novetat, mòduls d'informàtica, en certificat oficial, com va anar? Continua això?
1: Això va anar molt bé, diguéssim, és un programa que se va dur a terme, se varen donar tots els certificats a les persones que havien complert el requisit per tenir-ho. El que passa és que enguany des de Conselleria s'ha canviat.
2: Sí, això era un programa que ha pagat en fons europeu, acaba aquest programa, però sí que han fet com una altra oferta per no deixar aquest buit.
0: Clar.
1: S'oferta aquest curs de digitalització, capacitació digital, però que és com una informàtica. És un curs que serà anual, vull dir que comença també dia 23 fins a dia 18 de juny, i és un curs en el qual s'aniran donant coneixements d'informàtica bàsica. Molta gent me demana exactament, bé, tampoc és un curs que tingui com uns temes...
0: No, temari.
1: Un temari
2: és
1: específic.
2: És informàtica bàsica, per tant, el professor també, quan comenci, segons l'alumnat que té...
1: Exacte, això volia dir.
2: S'absorbirà un poquet en allò. És a dir, sí, hem de començar d'una informàtica bàsica, però potser te trobes un grup que no sap obrir un ordinador, o un grup que sí, que ja manegen algunes aplicacions, per tant...
1: És un grup molt flexible.
0: És a dir, ara si qualcú que mos escolta diu, jo no en sé res, se paren a apuntar.
1: Se paren a apuntar.
0: Jo en sé un paquet, se paren.
1: Te m'ha apuntat. És que jo en sé, però m'agradaria repassar i tal, se paren a apuntar. El que no serà no és un curs d'informàtica elevada, però sí que obri espai a molta de gent, perquè és molt flexible. En funció de lo que l'alumnat vagi demanant, s'anirà treballant.
2: Com a novetat, relacionat amb l'informàtica, sí que el CUDI, el CEPA, enguany oferim un grau B d'aplicacions ofimàtiques. Això vendria a ser un mòdul, el mòdul és una assignatura d'un grau mitjà. Per tant, sí que és un curs molt més potent, de fet és un curs de 195 hores, que es fa dimarts de 9 a 13.50 i dijous de 9 a 1, i va de novembre a abril, és un curs més intensiu. Aquí sí que se toca ja de tot. Word, Excel, edició d'imatge, edició de vídeo, intel·ligència artificial, i la gent que aprova aquest curs sí que té un títol oficial, que correspon a una assignatura d'un grau mitjà. Per tant, si posteriorment se'n van estudiar un grau mitjà, que és un mòdul bastant transversal, l'ofimàtica, aquell mòdul ja el tindran convalidat.
0: Molt bé.
2: Això és interessant. I ho feim també amb anglès. També oferim un grau B, que ve a ser el mateix, d'anglès professional, que també sol ser un mòdul bastant transversal, i igual que la informàtica, és a dir, dona un títol oficial. Aquí sí que ja han de tenir uns coneixements, i per matricular-se en aquests grau B, han de, o bé ens han de presentar l'ESO, o unes evidències de que hagin estat escolaritzats un mínim de 2 anys. És igual en aquell. No? Dins el sistema educatiu espanyol, 2 anys d'escolarització. Ens ho han de presentar. Si no ho tinguessin, ja miraríem per evidències de que coneixen l'idioma, saben fer un mínim de operació matemàtica, et sumar i restar, no va més enllà. També els podem...
0: Fes com una prova inicial.
2: Sí, aquesta prova sí que inicial no la podem fer nosaltres, sí que la fan a INCA, però clar, en principi 2 anys d'escolarització, molta gent els pot acreditar fàcilment.
0: Sí. Ah, molt bé, clar, són més hores, explicaves 2 de matins,
2: sí.
0: I després els exàmens a fi de curs tenen aquests exàmens.
2: Sí, és a dir, el professor els va avaluant, si van aprovant aquest, com si fos una assignatura d'un grau mitjà, titulen.
0: Molt bé.
2: Que jo vull fer perquè m'interessa molt l'ofimàtica, però no m'interessa aquell títol i no me va molt, és igual, és a dir, tu te pots matricular i anar fent un curs, tampoc no, però sí que és interessant perquè tenen una titulació oficial.
0: Clar. Tu ja havies acabat de dir l'oferta d'Humani.
1: Sí, sí. Bueno, mos faltaria això d'ensenyaments inicials, que són aquests cursos que estan adreçats a persones que no tenen un nivell de primària, persones que potser no han estat escolaritzades en el seu país i que necessiten aquests ensenyaments, diguéssim, de càlcul matemàtic bàsic, alfabetització, i és en aquesta classe, en aquest curs, on venen això que comentàvem abans, no? Tots aquests menors no acompanyats, hi ha tot aquest programa d'inserir totes aquestes persones en aquest curs, i s'hauria de que ha funcionat també bastant bé. Aquesta sí que seria com un pilar d'aquest, el que comentava en Agnès abans, d'aquesta integració, aquest servei d'integració que donem.
2: Clar, és que trobes gent que no sap llegir i escriure, clar, és impossible després circular per la societat d'aquí, pel món, per tant és molt important donar-los aquesta miqueta de base per començar a arrencar.
1: Exacte, i amb això estaríem amb l'oferta d'aquí de l'escola d'adults de Pollença, que se complementa amb aquesta.
2: Sí, la del CUDI és bastant semblant, és allò mateix que ha comentat en Miquel, acollida, informàtica, castellà per estrangers, català també a tots els nivells, anglès també ben igual. Les coses que són un poquet diferents són aquests graus B que vos he comentat, i després que feien la preparació per a proves d'accés de majors de 25 anys a la universitat, i la preparació per les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, que enguany, com a novetat, si la majoria d'alumnes que es matriculen trien que volen ser avaluats en un mateix CEPA, podran fer la prova amb nosaltres. Fins ara sempre havien d'anar a un centre extern a ser avaluats. Ara, que nosaltres pensam que triaran això perquè és l'opció més lògica, els podrà avaluar el mateix professor que els hi fa les classes. Per tant, tenen una avaluació més contínua, és millor per ells. No? I després tenim l'ESO per adults, l'ESPA, també. Exacte. Com un pilar molt, sí molt, molt potent.
0: Que ho heu mencionat abans.
2: ESPA és ESO per adults, no? Educació secundària per a persones adultes. Està adreçat a totes aquelles persones que no tenen l'educació secundària i funciona per 4 trimestres. Això sí que és una mica diferent. És a dir, el curs escolar començarà el dia 23 de setembre i acabarà més o menys com a final de gener-febrer. Torna a començar un nou curs escolar per febrer, fins a juny. Per tant, s'atreven, imagina't, que és una persona que ve de zero, no? Primer d'ESO, se pot treure 2 anys a graduat. És molt més
1: ràpid. Cada curs d'ESO equival com a mig any d'ESPA.
2: Exacte.
0: Sí.
1: Amb 2 anys d'ESPA tu pots tenir els 4 anys d'ESO.
2: Se concentra, sí, perquè no hi ha optatives, educació física, tot això no hi ha, sinó que hi ha les assignatures que coneixem com a troncals. Tres idiomes, català, castellà i anglès, matemàtiques, naturals i ciències socials. Per tant, es fan com les troncals i ja està.
1: I si algú pot acreditar, per exemple, que té fins a 3er d'ESO,
2: sí, això és molt...
1: pots fer 4 en aquest trimestre, en un trimestre.
2: Sí, això és molt interessant. És a dir, la gent que se vengui a matricular ha d'anar a demanar l'expedient acadèmic del darrer lloc on hagi estat escolaritzat. Perquè després nosaltres comprovam i convalidant totes aquelles assignatures que té aprovades. No funciona com l'institut de, mira, jo me n'han quedat 2 de 2er, però pas a 3er. No, va per assignatures i tu has d'aprovar totes les assignatures. Potser en faràs 2 de 3er i 3 de 4er i acabaràs. Això sí.
0: Clar, està molt bé, perquè ara, aquest exemple que heu posat, potser qualcú que per motius que fos va deixar a segon d'ESO, a 3er, per entrar en un món laboral i ara diu, mira, ara m'agradaria reprendre fins i tot fer una formació professional a un grau.
2: És un perfil que mos trobam molt.
1: Clar, trobeu?
2: Sí, gent sobretot que ha entrat de molt jovenet a fer feina a hostaleria, que ara ja està cansat i diu, jo necessito treure-me l'ESO perquè me'l demanen per tot. Venen, acaben l'ESO i molts d'ells continuen després fent les proves d'accés a grau superior a nosaltres. És a dir,
1: molt
2: és
1: bé.
2: Com una roda. Clar,
0: i tornen a entrar,
2: i tornen a, entrar a estudiar. Sí.
0: Molt bé. I doncs hi ha aquesta opció. A més, vos podeu treure cada curs d'ESO, si estudiau i ho feu bé, en 4 mesos. Beníssim. I hi ha qualque cosa més al CUDI, a la CEPA del CUDI, que aquí no tinguem...
2: Bé, tenim un punt POAP, que és un punt d'orientació acadèmic i professional, que això sí que està obert a tota la ciutadania. Per temes, per exemple, d'acreditar experiència laboral amb un títol, ajudes d'orientació tant laboral com acadèmica...
1: Que és molt útil aquest servei, sobretot per persones que molt venen, no?, d'altres països i diuen, jo és que vaig estudiar això però no sabria ben bé com estudiar allò altre aquí, i tu dius, pues això hi ha tot un servei que està centralitzat al CUDI però que també ens dona el servei a nosaltres aquí a Pollença, i és un orientador professional que amb
2: les experiències que té, amb SOI, per tant,
1: exacte, i els pot guiar molt bé a l'hora de... perquè hi ha molt de dubtes, molta gent, clar, que arriba aquí i és un sistema educatiu nou, diferent, i per tant no en saben,
2: i a lo millor... Fins i tot se troba gent ara de darrers anys que potser du 20 anys fent d'electricista, però no té títol d'electricista. Clar, i pot, amb l'experiència laboral els pot arribar a acreditar un títol. Per tant, els ajuda a tramitar tot això.
0: És a dir, que s'ha de demanar molta informació,
2: sí,
0: perquè
2: sí,
0: hi ha moltes coses que no sabem.
2: Sí.
1: Ah. Això és el gran problema, moltes vegades, que hi ha molt de serveis i moltes coses que hi ha que després no les fan servir perquè no les...

0: català sobretot el que hi ha és gent de Colòmbia i de Sud-amèrica. I també ens trobam ucraïnesos, que per mort de la guerra també han arribat aquí.
1: S'ha notat també.
2: Bueno, aquí és el mateix, els cursos inicials de català, sobretot gent de l'Amèrica Llatina. Mm-hmm. Vull dir, al final sí. Tot quadra, no? Gent que ja té castellà com a llengua materna, arriben aquí i veuen una necessitat d'aprendre català. Mentre que gent que no sap ni castellà ni català, primer van a castellà perquè, bueno, fins ara també les lleis d'estrangeria marcaven que tu havies d'acreditar un nivell mínim de castellà perquè te donin la
0: sí, en tenim qualcun que se matricula tant a castellà com a català.
2: També.
1: Molt bé.
0: Que jo, també he tingut. Tenim bastants, que fan dos idiomes, arriben, desconeixen
1: clar,
0: dos idiomes i se posen...
1: Clar, perquè en horari supera un quadrar.
0: Sí. De fet, sí. L'acolliment lingüístic de català i de castellà està pensat perquè els puguin fer tots dos.
2: Uh-huh. Mm. I n'hi ha aquí també a Pollença, gent que té aquest mateix perfil, persones.
1: Clar, no els repassarem en els horaris, perquè tant mateix la gent que mos escolta no li quedarà.
0: Poden consultar la pàgina web.
2: La pàgina web està tot penjat allà, tant horaris d'aquí de Pollença com l'oferta del CUDI.
1: Però sí que ho preus, els podríem comentar.
2: Els preus, novetat d'enguany, és que ja mos regim, com he dit abans, amb un mateix conveni, amb conselleria, per tant funcionant com un mateix centre, tenint les mateixes condicions, i els preus són 10 euros, tots els cursos 10 euros l'any.
1: 10 euros l'any.
0: Sí.
1: Clar, aquest conveni ha fet que davallessin molt.
2: Sí, han davallat perquè nosaltres aquí a Pollença eren 50 abans, doncs ordenant-se a Pollencina, i ara seguim els mateixos preus públics que té Estepa del CUDI, que són 10 euros l'any.
0: Sí, i aquests graus B que vos he comentat abans són gratuïts.
1: Són gratuïts.
0: Aquest sí.
1: Oh, o graus que mos comentaves abans.
0: Per tant, no hi ha excusa.
2: No hi ha cap excusa.
1: Quiero d'anglès i ho de...
0: aplicacions ofimàtiques.
1: Aplicacions ofimàtiques. És a dir, no hi ha excusa per,
2: no hi ha excusa per no aprofitar
1: per
2: tot això.
1: Per aprofitar. I a més, clar, un poquet un perfil en línies general de vostres alumnes. Gent que a l'estiu fa feina, que quan acaba la temporada s'apunten en aquests
0: sí,
1: cursos.
0: Sí, de fet, jo ara fent matrícula me trobo, molta gent me diu que jo començava el dia 23 i començaré a mitjan octubre, vendré el millor un pic a la setmana però no puc venir totes les classes no. fins que acaben la feina, però bé.
2: Sí, molta gent té aquest perfil, però també n'hi ha d'altres, seria un altre tipus de perfil, és persona d'una certa edat europea
0: també.
2: Que viu aquí a Pollença i que per tant ells venen a estudiar català, a estudiar castellà, sobretot
0: que
2: els idiomes locals, i per tant és un perfil
0: també
2: de persona i això és molt curiós. Altres vegades ho han comentat com dins una mateixa classe tu vas trobar per dir una cosa, un alemany que viu aquí, no?
0: amb un
2: vaixell,
0: amb
2: de fet en tenia aquest un alemany que té, que viuen amb vaixell i que estan fent la volta al món amb un vaixell de vora d'una persona que va arribar amb una pastera.
0: Sí.
2: Això m'ho he trobat jo, asseguts, un de vora l'altre. Per tant, això també te dona un joc enorme perquè els mateixos alumnes puguin aprendre de realitats
0: de
2: socials molt diferents.
0: I com a vincles entre ells.
2: Sí.
0: Perquè l'any passat nosaltres vam tenir un cas molt curiós, que era un al·lot que no tenia residència, per tant, molt de pits venia amb unes condicions higièniques que no eren adequades, i una dona ja d'una certa edat, doncs, europea, li va oferir casa seva. I se l'enduia casa seva, li va oferir roba, per tant, se va crear com una... No sé, una relació guapa, molt guapa entre ells.
2: Això m'encanta perquè veus com aquest servei que donem nosaltres va més enllà de desconeixement d'un idioma o d'una...
1: I per vosaltres, va més enllà de donar una classe.
2: Realment generar comunitat, generar convivència i que gent pugui escoltar i veure altres maneres de viure i... No? Perquè a classe sempre al final acabes demanant, diuen, i en el teu país tu què fas i tal, i tothom aprèn molt.
1: Clar,
2: de
1: riquesa,
2: coses que cadascú explica, i això està molt bé.
1: Molt bé, bé, no sé si voleu afegir qualque cosa.
2: I de no, en principi ja estaria. No sé si vols recordar
1: bé,
2: poden
1: recordar. La pàgina web és CEPA el CUDIA, hi ha dues A's, la de CEPA i la del CUDIA, cepaelcudia.com, o telèfon d'aquí de l'Escola d'Adults d'Humoll, 971-86-69-52, ja sabeu que és l'edifici Miquel Callón, que on podeu venir a fer la matrícula, en el carrer Metge Llopis, fins dia 22 de setembre, que us comença 23.
0: 23. Sí que és veritat que després posarem un horari especial de matrícula si queden places vacants.
1: Si queden places.
0: Que normalment sempre... Sol quedar,
2: i aquí a Pollença fins i tot més flexible que el CUDI, no? Vull dir que jo, sempre que jo me troben poden fer la matrícula, vull dir que
0: sí.
2: Això és horari com oficial, per tenir-ho més organitzat.
1: Arriba...

0: Però vull dir, després ja
1: acaben la feina,
0: poden continuar matriculant-se.
1: I el CUDI on sou?
2: El CUDI som a l'edifici Cases Monges, que reben NASA número 8. I si mos voleu telefonar, 971-54-84-88. I nosaltres fins dia 22 matriculam dilluns, dimarts i dijous de 5 a 8 i dimecres i divendres de 10 a 1.
1: Presencialment?
2: Presencialment, sí. Mm-hmm.
0: S'ha de dur un document d'identitat, omplir un formulari de matrícula i després fer un ingrés de 10 euros d'aquesta matrícula de cada curs. Bé, i el CUDI fins i tot més fàcil perquè ho poden fer allà directament
2: amb
0: un datàfon, amb una targeta allà in situ.
1: Molt bé, idò, quin és la més de, l'estudi que més demandat està, que deies aquest que ha de sum tot d'una i...
2: Normalment castellà per estrangers.
0: Castellà per estrangers, normalment diu, ha estat el curs que sempre és més nombrós.
2: Sí.
0: Enguany encara, bé, duim una setmaneta en arriba, no? No, encara no podria dir que en el cas de Pollença sigui on hi ha més gent apuntada per ara, però normalment sempre és el curs més demandat.
2: Sí, el CUDI funciona igual.
0: Però bé, anglès prou, déu-n'hi-do, anglès també.
2: Sí, anglès també hi ha molta gent.
0: Sí.
2: Ets veu una necessitat, sobretot per motius laborals.
0: Més hi ha diversos nivells, vull dir que la gent està interessada.
1: Hi ha moltes opcions. Molt bé, i de Miquel de la Rosa, coordinador de l'Escola d'Adults de Pollença, tornarà Ubuntu, no?
0: Hem de mirar de fer-ho bé, sí, ha de tornar, Jo crec que potser ja el mes que ve. Hem de començar a trobar gent que pugui venir de convidada, ja, perquè tot això veu de, normalment, l'alumnat de l'Escola d'Adults, per tant, hem de veure amb qui hi ha, qui ve, qui està interessat, però bueno, és la idea de connectar a la ràdio, també a l'Escola d'Adults, de fer que els nostres estudiants puguin venir i conèixer.
1: Volen conèixer les seves històries.
0: Sí, nosaltres volem conèixer les seves històries i per ells també és molt gratificant conèixer com funciona una ràdio local. Sempre tothom que ha vengut està molt content. Vull dir que continuarem amb el projecte.
1: Molt bé, i Agnès Amengual, cap d'estudis del CEPA del CUDI, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies per la convidada.
1: Que tingueu bon curs.
0: Exacte, per tothom igual.
1: Igual. Molt bé, i de fer-me una aturadeta i seguim tot d'una, perquè ara sí que després parlarem amb en Pere Tomàs, el coordinador del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, que ja el tenim per aquí, tot d'una tornada.
3: Ràdio Pollences, comunitat.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: Són ja les 12:13. Vos havíem dit que parlaríem avui del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola. Parlem quasi una hora més tard de lo previst, però ara mos explicarà en Pere Tomàs, l'ornitòleg Pere Tomàs, responsable d'aquest centre, un motiu de per què ha vengut un poquet més tard. Hem de parlar de totes les activitats que posen en marxa ja aquest mes de setembre, d'horaris. També volen conèixer un poc quina és la situació a partir d'ara, que en aquesta temporada, com està la temporada d'ornitologia ara aquí a la Gola. I bé, tenim en Pere. Bon dia, Pere, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, gràcies per convidar-nos.
0: Bé, conta-mos què ha passat, que ja eres aquí a punt d'arribar i has hagut de tornar cap a la Gola.
1: Sí, sí, arribava quasi a la plaça, aquí en un moll, i m'ha rebut una cridada d'un veïnat, d'una persona, que m'ha dit que en el pàrquing de la Gola hi havia una tortuga. Una tortuga, i bueno, he dit, aquell home no podria estar guardant la tortuga i per tant tampoc no la podríem deixar allà dins un aparcament, i he hagut de tornar, i per això he hagut d'ajornar una mica aquesta entrevista.
0: Una tortuga invasora.
1: Sí, sí, al final, quan he arribat, he vist que és una tortuga de Florida, que són aquestes tortugues que la gent compra com a mascota, per unins. Les tortugues creixen, no és que creixin enorme, però se poden fer. Aquesta era bastant grossa, d'uns 30 centímetres. Són agressives, mosseguen, tenen unes ungles que poden fer mal. I clar, la gent, quan són així, ja no els hi fa gràcia. A més, un nin ja no són nins, perquè això potser pot estar 20 anys per créixer en aquest tamany, o 25. Aleshores, clar, un nin ja no tenen interès a la tortuga, que a seva no fa més que molestar i tal, i amb la bona fe del món, el que fa molta gent és amollar de una zona humida, o un torrent. La qual cosa, per el que tu dius, com que és una espècie invasora, diguem, l'ecosistema d'aquí, del torrent, de les zones humides, no està preparada per aquesta espècie. A més, com he dit abans, és una espècie molt agressiva, i aquí tenim una tortuga d'aigua dolça, que està també a la península, i sobretot a l'Albufera i l'Albufereta. La Gola no la tenim perquè la Gola és pràcticament aigua salada. Aleshores, allà on hi ha la tortuga de Florida, la tortuga, diguem, mallorquina, autòctona, se'n va per avall, però d'una manera bestial, perquè l'altra competeix amb ella per un lloc de cria, per l'alimentació, i fins i tot mata les cries de la d'aquí, la de Florida. Provoca mort de cries de la d'aquí.
0: Invasora contra l'autòctona.
1: I el que està passant ara en aquest moment a l'Albufera, precisament, que és la zona humida més gran de Balears i la més ben protegida, és que encara que els agafin en trampes, pràcticament no els han pogut erradicar, ja fa bastant d'any que n'hi ha, i la tortuga autòctona està baixant d'una manera brutal. Fa 30 anys veiem tortugues d'aquí, sí, les autòctones, regularment, no cada dia, però en veiem, ara fa anys que no n'hem vistes, i n'hi ha, però molt poques, molt poques.
0: Què hem de fer, Domem? Si ara qualcú que mos escolta té tortugues de Florida a casa, que perquè la seva banda està permesa, no? Ja no.
1: Me sembla que no. Jo ara
0: però,
1: la normativa en joc, sí. I me sembla que no, perquè hi ha un decret estatal d'espècies invasores i estableix quines espècies ja no se poden vendre, fins i tot quines ja no se poden importar ni criar, i quines se pot fer sota un cert control. Jo ara no sé en quina categoria cau la tortuga de Florida, però possiblement no ho vull dir, perquè tampoc no...
0: Ara cercava així un poc ràpidament, fent un Google ràpid, i està totalment prohibida a Espanya la venda de la tortuga de Florida, el que hi ha comerç il·legal, com en tot, no? I bé, el que tu explicaves, no? Un dany ambiental que fa abandonar-les, el que fa la gent a rius, estanys, aquí en aquest cas d'aquí a torrents, que fa molt de mal greument a la fauna local i desplacen les espècies natives, com tu ara explicaves, en la nostra tortuga. Però si ara qualcú en té a casa, què ha de fer?
1: Si qualcú té una tortuga a casa i no la vol més, que cridi en un centre de recuperació de fauna, que està a Sant Eugeni, COFIP, se diu COFIP, i ells li diran el que poden fer. O que cridi directament a l'1-2, com si fos que tinguessin, trobessin una espècie ferida, això, pues perquè diguem, el millor és més greu tenir una tortuga i amollar-la que, diguem, o és igual de greu que si trobes un animal ferit, perquè la tortuga a la mitjan termini fa moltíssim de mal. I ja no només sobre les tortugues autòctones, sinó també sobre altres espècies, perquè menja de tot. Menja l'arbre de libel, menja invertebrats aquàtics, que normalment se'ls menjaria ocells o peixos o altres diguem, animals nadius, altra fauna nadiva.
0: Jo record anar a Natura Park amb el meu fill, quan érem més petits, que era la típica excursió, i veure allà un estany ple de tortugues. A més, hi havia un cartell que deia: aquestes són les tortuguetes que teniu a casa, no les amolleu. I ja els veies enormes allà, sí. I els tenien a un espai allà, a Natura Park.
1: Sí, per favor, que la gent no els amolli, no els amolli ni a la gola, ni a l'albufereta, ni a l'albufera, que no els amolli aquest torrent, perquè n'han vistes en el torrent de Sant Jordi, n'han vistes en Urrec. Urrec, diguem, és part de l'albufereta, perquè és la via per allà on arriba l'aigua, principalment, la via principal per allà on arriba l'aigua a l'albufereta. I, bueno, això, que els que cridin en Ocofip, que cridin si és necessari l'1-2, perquè l'1-2 els donen indicacions de lo que han de fer. Igualment, que si troben un animal, per fi, per dir que si troben un animal ferit, sigui un ocell, un rapinyaire, sigui un mart, sigui el que sigui, que també cridin a l'1-2. El que s'ha de fer primer de tot, si vols que ho expliqui, és agafar aquell animal molt alerta. Molta alerta. Si és un animal tipus un xoriguer o un animal això, tapa-li el cap amb un pedaç, amb una tela, tapa-li el cap, perquè així quan està a les fosques ja no sap per a on li ve, no? Perquè una picada pot ser, agafa-lo per les cames, sobretot, i per una cosa, en fi, una mà a les cames que no pugui ficar-te les urpes, i un mussol igual, una òliba, i l'altre agafa-lo per l'esquena a fi de que les ales no pugui aletejar. Si el pedaç és gros, millor, perquè si li tapes el cap, li tapes el cos i ja no el agafes directament damunt les plomes. Fica-la dins una caixa de cartó, prou ample, posar primer diaris en el fons o paper de cuina, perquè si l'animal fa les feines que els farà, se pugui absorbir, i tancar aquesta caixa amb forats, fer-li forats a la caixa perquè pugui respirar bé, tancar-la, tenir-la a l'ombra, un lloc fresc, i cridar a l'1-2 o no confiar en aquest cas, però no intentar ni donar-li menjar ni aigua. Això és important, perquè de vegades aquests animals no tenen ni gana ni set, senzillament és que han caigut o estan ferits o el que sigui. Aleshores, el que necessiten és arribar quant abans a un centre de recuperació de fauna i allà ja faran el que hagin de fer.
0: I del COFIP, el telèfon mòbil que anuncien és el 607-554-055. 607-554-055, i trobareu, poseu COFIP, Fundació Natura Park, trobareu moltíssima informació i facilitat de com actuar. I podríem, a lo millor, un dia, Pere, perquè ara no tindrem temps, però perquè ha sorgit de la conversa a causa de lo que t'ha passat avui quan venies cap aquí, xerrar un poquet d'aquestes espècies invasores, perquè hi ha moltes serps, hi ha molt d'animals, mapatges, que ara no m'ha sortit la paraula en català,
1: aquatí, hi ha molt d'animals introduïts.
0: Com actuar?
1: I ja no xerren d'invertebrats, la vespa asiàtica, la paisandissa que afecta en el garbeo, hi ha un altre insecte que afecta en el boix balear endèmic, que pràcticament està desapareguent per tot, que ja n'hi havia poc, a causa d'espècies introduïdes invasores.
0: Deixem així l'aire, però avui ha vengut el tema, perquè el que ha passat amb aquesta tortuga. Ja ho sabeu, no amolleu, en aquest cas, les tortugues de Florida ni cap altre animal en aquests hàbitats. Pere, conta-mos un poc, mes de setembre, de tota una sèrie, bé, més d'ho pareu tancar el centre, i ara heu tornat a obrir, i amb una sèrie d'activitats que la primera, de fet, ja serà dissabte de la setmana que ve, dia de 9 de setembre, però si vols podem repassar un poquet el programa en general, i aquesta també, de la Helena Bibiloni.
1: Sí, bé, enguany hem organitzat 6 activitats així dins un programa d'activitats. Després anem fent coses també amb escoles, hem tingut visites escolars. L'escoleta de la Gola molt bé cada any, un parell de grups, estem encantats, és un gust tenir-los. Enguany vàrem fer un curs de fotografia de natura, vàrem fer un curs d'ornitologia, d'aus d'ambients humanitzats. Això varen ser un mes de març i abril. El mes de maig van fer un taller d'estampació botànica i ara començant ja la temporada de tardor. Aquesta primera activitat, com tu dius, és dissabte dia 19 i se trata d'una activitat de bany de bosc. Bany de bosc és que la fa una lota especialitzada en Helena Bibiloni, que és biòloga i se dedica a fer aquestes activitats, no? El bany de bosc és una passejada dins un bosc molt senzilla, molt agradable, intentant entrar en contacte en un màxim i sentir en un màxim el que és estar dins un bosc, no caminar dins un bosc, sinó estar i gaudir del bosc, escoltar, sentir, ensumar també, olorar, evidentment veure i tocar, i ja no vull dir tastar, perquè no crec
0: que ara, no crec,
1: però quasi ho sin sentit, sí, exacte.
0: Que guapo, perquè clar, el millor són activitats que feim i no hi són conscients de tot això.
1: Sí, sí, el que passa quan tens una persona que te dirigeix aquesta activitat,
0: ensenya.
1: Sí, és com, jo ho veig com una mica de meditació a dins el bosc, saps? Estar amb tu mateix, estar amb un grup, evidentment, però estar amb tu mateix, en pau, en tranquil·litat, i gaudir d'aquell moment, no de què he fet fa una hora o què faré d'aquí dues hores, sinó d'aquell moment, que és un poc el principi de la meditació.
0: I això serà allà, a la zona humida i a la Gola,
1: sí.
0: El bosc de la Gola, diríem.
1: Exacte, en opinar que hi ha just darrere la zona humida, perquè sempre tenim la visió de la Gola com la llacuna. Mm-hmm. Però de fet, una Gola és una llacuna, un nom li ve de la llacuna. El que passa que darrere hi ha un pinar molt guapo, molt interessant, que espècies molt de plantes molt interessants i de fauna també, a part dels ocells, hem comprovat que tenim mart allà dins, a dins la Gola. No n'hem vist, però han trobat excrements, i un mart és un animal que marca el territori a dos excrements, per això els deixa a puestos que se vegin, allò que se vegin, com a mig d'un camí, damunt una roca, damunt una pedra, i n'han trobat bastantes vegades. Per tant, pràcticament segur que allà, i el mart és un animal forestal, encara que sempre el vegem, si se veu se'l veu en terra, però puja per els arbres i circula per les copes dels arbres també.
0: No ho veig cap, però
1: no l'hem vist, però
0: allà és
1: segur. Sí. Perquè no és que n'haguem trobat una vegada,
0: ja.
1: Moltes vegades.
0: Sí.
1: Moltes vegades. No vull dir que aquest dia vegin mars ni escoltin mars, perquè el mars és un animal, com la gent sap, molt esquiu i normalment, i malauradament, el veig més esclafat a la carretera que en viu, en vida, en directe.
0: I això és dia 19, que ja és dissabte de la setmana que ve, que és una activitat gratuïta, però s'han d'inscriure prèviament. Què han de fer?
1: Sí, bé, vull dir una cosa, que és que ja tenim...
0: Ja està ple.
1: Ja està ple.
0: I de llista d'espera.
1: A llista d'espera, exacte. Tenim... Ha estat una activitat que, bueno,
0: l'haureu de repetir.
1: L'haurem de repetir, evidentment. No, ja la tenim pensada per l'any que ve, mantenir-la dins el programa, jo crec. I... Bé, va ser que la primera setmana que ho hem anunciat ja s'ha omplert. Aleshores, sí, jo el que sí que animo la gent és si li interessa apuntar-se, perquè sempre hi ha gent que els darrers dies o això no pot venir, i a lo millor, clar, aquestes places els oferim, encara que sigui el darrer dia els oferim a la gent que està en llista d'espera.
0: Uh-huh.
1: De moment, llista d'espera no tenim, crec que hi ha una persona només, per tant,
0: hi ha
1: possibilitats.
0: Si t'interessa, sí. I apuntar-se s'ha de posar en contacte a la Gola.
1: Per apuntar-se tenim un formulari d'aquest de Google que s'han d'apuntar a través del formulari. El formulari el trobaran en el nostre Instagram,
0: En el Facebook?
1: Que la presentació de l'Instagram, perquè no pot posar links, no ho sé. Jo no som molt de xarxes socials.
0: En el Facebook també tenim.
1: En el Facebook també, no? Perquè ho tenim vinculat i també crec que surt un link a l'enllaç, exacte. Jo que piquin allà, que rellenin, que emplenin el formulari i nosaltres els rebrem i els hi contestarem, no instantàniament, perquè no hi som cada dia, però els hi contestarem dient que, bueno, que si estan en llista d'espera els avisarem si hi ha una baixa.
0: I d'aquesta la primera, ja ha explicat en Pere com heu de fer si voleu anar, tot i que està complet, i quines són les altres activitats previstes?
1: Bé, les altres són més de cara ornitològic. Ja els vam fer l'any passat i van agradar molt i són dues activitats que pensam que són molt guapes per fer amb nins, per fer amb família. La primera d'elles, que és dia 17 d'octubre, és una jornada d'anellament d'aus, d'anellament científic d'aus, que vol dir, bueno, l'anellament d'aus és una activitat científica que no se fa per gust, se fa per fer estudis, perquè se tracta de capturar ocells vius, evidentment, i prendre una sèrie de dades, de mesures, posa'ls en una anella i torna'ls a alliberar, de manera que aquell ocell té un DNI, un número únic en el món, que si el tornen a capturar, un altre dia, que quan dic capturar me refereix a agafar viu, no hem de confondre, que se fa amb filats, que se diuen filats japonès, filats verticals, que només estan permesos per aquesta activitat científica i està tot molt controlat, has de tenir permisos, els anelladors han fet cursos, tenen permisos, vull dir que no és gent, un ornitòleg que en sàpiga molt si no té tota la formació exacta i la titulació d'anellador, no ho pot fer. I bueno, en aquest cas ho fan a Cristina Fial, que és la meva companya, que jo del centre de la Gola, i que és anelladora experta des de fa moltíssims anys. Aleshores jo dic que és interessant per unir-nos perquè és una oportunitat per veure els ocells de prop, per veure'ls, el que diu, que els pots ensumar, saps? Molt a prop. Durant molt poc temps, perquè l'activitat, diguem, cada anellament, cada ocell, s'ha de tenir en mà un menys temps possible. De manera que el que són és un estrès per aquell animalet i de manera que el mullem tot d'una. Quan està en allà, el primer que se fa és en allà l'olor, després pren les mesures que s'han de prendre, tot això és nota, són dues o tres persones que ho fan, i després ja s'allibera. I aleshores ho contacta amb l'anellador o anelladora és un mínim. I ho tens que el tenim, diríem, allà, que l'empipam un poc, es mínim, de manera que no, que aquell ocell, al cap de 3 minuts o un minut, ja torna a estar com estava abans, tranquil, content i anant alerta que no vengui un xoriguer o intentant agafar ell un insecte, depèn de
0: els ocells. Ha de ser una actuació ràpida.
1: Sí.
0: 17 d'octubre, anellament d'aus. La següent?
1: La següent activitat és instal·lació de caixes nius per a ocells també, que consisteix en col·locar aquestes caixes que tothom ha vist per un bosc, això, que són com a quadrades, com una caseta, amb un forat que generalment és redó, però això depèn de l'espècie a la qual estiguin destinades, i que se pengen els arbres. Aleshores, la Cristina també ho farà ella. L'altra, diguem, activitat en la qual, una de les altres activitats en la qual la Cristina és experta, i col·locarem, primer explicarem, ella explicarà les diferents tipus de caixes de niu que hi ha, com se fan, fins i tot, i després anirem a penjar caixes de niu a la Gola. I penjarem.
0: Quin dia és aquesta?
1: Això és dia 22 de novembre. Ja me n'anem a la tardor, ja entrada a la tardor. Aquestes dues activitats són a les 9 i mitja de matí fins a la 1. I en el seu moment traurem un formulari d'inscripció a través de xarxes. Normalment ho traiem unes 3 setmanes, 2 setmanes i mitja abans de l'activitat. També tenim, perdona, també tindrem places limitades, per tant, el que se vulgui apuntar, doncs, que estigui pendent,
0: que li interessi. Nosaltres ho anirem anunciant.
1: Jo crec que són activitats, sobretot, anem a les famílies a venir a l'Ornins. Ah, perquè les dues activitats són molt guapes amb les nits.
0: Solen repetir la gent que ve a les activitats, sols la gent repetidora?
1: Molta.
0: En
1: molta.
0: Famílies que ja diuen, sí, quan anem a fer la temporada de la gola.
1: Fins i tot fins en el punt que hem pensat segurament si hem de promo, o donar prioritat a gent que no hagi vengut, no, que no ho feien, que s'apunta i ja està. No. Ja, bueno, així com entren, les inscripcions estan apuntats, però hi ha molta gent, sí, que repeteix, està molt content perquè això és una bona senyal.
0: Que agrada.
1: Sí.
0: Què més tenim, Pere?
1: Bé, en quant d'activitats, això és el programa d'enguany.
0: Sí. I així com s'acostin, les anirem recordant. Ara ja m'ha dit que hi ha un següent convidat per als estudis de la ràdio i ràpidament podrem xerrar un altre dia amb més tranquil·litat, sí, ja, sí, que avui això de la tortuga has hagut d'actuar com no podia ser d'altra manera i has hagut de tornar a la gola. Estam ara, a partir de setembre, podríem dir, en temporada, en bona temporada d'ornitologia, sí, comença la temporada.
1: Sí, exacte, comença,
0: sí,
1: ara.
0: Sí, comença.
1: Comença, i aquesta tempesta d'ahir ha estat mel.
0: Ha plogut bé.
1: Ha plogut bé.
0: Aquí.
1: Aquí, sí, aquí. Però en quant a els ocells, està fantàstica, perquè en aquest moment, bueno, la temperatura ha baixat, per tant, els ocells tenen més mobilitat, perquè tots aquest estiu i des del mes de maig, pràcticament, només es movien a primera hora de matí i a final de vespre perquè havien de menjar, perquè tenen gana.
0: Clar, que
1: ara ja la cosa pareix que diguem, s'allargarà a migdia, encara fa calor, però bueno, ja a la millor estarà més horetes, però també les tempestes el que fan és que els ocells migratoris, que ara està començant la migració de les aus que van d'Europa cap a Àfrica, que han criat Europa i ara se'n van a passar l'hivern a Àfrica perquè Europa fa fred, teòricament, aleshores aquestes tempestes el que fan és o bé ajuden-les a volar, a la qual cosa les que estan més cap a les que estaven sortint de França pues han tingut ajuda, i quan han trobat terra, que és Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera, pues diu, op, ara aquí trobarem un pot de menjar, podrem carregar piles i seguirem el viatge. O bé, les que ja estaven arribant també s'han trobat, que potser, jo no recordo exactament si els vents eren més del sud o del nord, perquè una banda, jo era a Cabrera, banda d'ahir, i el vent allà era completament diferent del vent d'aquí. I aleshores, si la tempesta, diguem, ve de terra, el que fa és que els ocells també se queden frenats perquè han d'anar contra vent, i aleshores també fa el que dèiem, se sedimenten, que és que se queden més tens del que potser se queden. De manera que, en principi, tenim més opcions de veure ocells avui, demà, aquesta setmaneta, perquè després, quan ho tens ja millora, ja parteixen. Però el que tu dius, a partir del mes de setembre, ja com que la migració va en augment fins a mitjan octubre, final d'octubre, és una bona època. I això ho ve reflectit en l'augment de visitants en el centre.
0: Els ornitòlegs ara en venen així professionals, ho notau?
1: Sí, en venen més, és a dir, va pujant. L'estiu, pràcticament, la got tancant perquè no venen. Clar. Perquè tampoc els ocells no se mouen,
0: i quin estiu, no tenen aire condicionat com nosaltres que ens han tancat. Ràpidament, per una persona que no tingui coneixements d'ornitologia, ara vull anar a passejar per la gola, ara comença la temporada, com ha de fer l'observació?
1: Bé, primer ha de tenir paciència. Jo moltes vegades
0: dic que els ornitòlegs han de tenir sempre paciència.
1: Anar a veure ocells és com anar a pescar. Tu estàs allà per anar a veure ocells sols moure't, però també et pots estar dins d'un observatori com a Salbufera una hora, i se tracta d'estar pendent de lo que se mou. Aleshores, binocles són imprescindibles, encara que no siguin molt bons. Bueno, aquest de Decathlon no els recomana. Si són de plàstic, això, no, han de tenir òptica. Però, bueno, prismàtic per 80-100 euros que ja poden servir. I paciència, intentar... També lo seu és dur una guia, allà on te mostro l'ocell com són i tal. Avui en dia hi ha aplicacions de telèfon mòbil que n'hi ha una que la recoman molt, si vols la pot dir, és de la CEO, de la Societat Espanyola d'Ornitologia, que es diu Aves d'Espanya, i està molt bé.
0: Aves d'Espanya.
1: Aves d'Espanya, és una app gratuïta que jo sempre la recomano, perquè a més, a part de fotos, dibuixos, descripció, allà on viven, com mengen, com la migració que fan, etc., té també els sons dels ocells. Aleshores, i després hi ha una altra aplicació, si me permets ràpidament, que això per un que comença també va molt bé, i és una que es diu Merlin, que és per identificar sons dels ocells. Aleshores, tu te'n vas a l'aplicació oberta, o sents un ocell, obri l'aplicació i te l'identifica amb una fiabilitat bastant alta. Està connectada a una base de dades, amb intel·ligència artificial, tot això, i en qüestió de res, quasi en temps real, te diu quin ocell és. Aleshores, això te serveix perquè tu vols un ocell per allà, no saps el que és, i el locant te l'identifica i dius, ah, mira, doncs és un busqueret de cant negre, o és un ferrerico, que tenen un cant completament diferent. En canvi, el millor, si a més els veus, que els ocells no estan allà una hora o un minut tan sols aturats, t'ajuda bastant. Aleshores, jo diria això. I també que s'apuntin un dels nostres cursos, que fem cursos d'identificació d'aus o d'aus urbanes, com hem fet enguany. L'any passat vam fer introducció a les aus i l'any que ve tornem a fer un curs d'ornitologia.
0: I que nosaltres anunciarem tan aviat com us ho hem vist, i així els nostres oients en podran estar assabentats. Pere, torna en una altra ocasió, xerram amb més tranquil·litat, que els següents convidats ja estan també esperant dels dos estudis, i bé, ja mos contes que
1: temes. Demano disculpes per aquest retras,
0: però el que ha passat
1: no podria esperar que aquella persona se n'anàs i la tortuga mos entrar dins la zona humida i no l'haguessin agafada.
0: No, imagina't les conseqüències. Mos ha donat tema per tractar aquest tema, que és de les espècies invasores, i l'importància que també és la prevenció i sobre com actuar. Bé, Pere Tomàs, coordinador del Centre de Turisme, responsable del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, moltes gràcies.
1: Fins un altre.
0: Ja et poses en hora perquè tornis.
1: Perfecte, gràcies.
0: Gràcies, adéu.
2: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
3: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
4: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Ibero.

0: Micael.
1: Hola, día lote. Voy a esperar a la calo brutal de San Vicente. 9 de septiembre, en la fiesta brutal local. Ya iré.
2: Ai, acabeu de sentir aquest anunci d'en Joan Micael que mos recomana a tots que dissabte de la setmana que ve, dia de 9 de setembre, anem a Sant Vicenç, a la cala brutal local, perquè tindrem una diada de gaudir en tots els sentits. Mira, en parlarem una miqueta avui i en parlem una miqueta més la setmana que ve, perquè bé, mos acompanya el regidor Antoni Cànovas. Toni, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, gràcies.
2: Gràcies per esperar, us hem fet esperar un poquet. Avui vens molt ben acompanyat, la setmana que ve si tot va bé, també, i així poc a poquet anau donant totes les pistes de tot el que fareu a Sant Vicenç, que Toni, no són poques, no són poques coses, eh? No, per la que ha la brutal, la que ha un bon programa.
3: Hi ha un bon programa i moltes activitats, la veritat és que sí.
2: Ja l'heu publicat sense complet?
3: No sé si complet, o anem desgranant així un poc com anem fent, i des de la, del Departament de Comunicació se va publicant. Jo crec que pràcticament, si no està publicat avui, entre avui i demà, pues, hi haurà totes les activitats, però bueno, que si vols també les podran repassar un poc i la gent les pot seguir a través de les xarxes també.
2: Clar, mos anau donant aquestes píndoles. Avui, per exemple, mos heu explicat totes les activitats infantils que hi haurà, que tampoc són poques. Hi haurà tallers de collage, de segells, tallers de cotxes amb propulsió per globus, bé, no sé, hi haurà moltes coses per un més petit també.
3: Sí, bé, un poc la filosofia d'aquesta jornada, d'aquest festival, o el que vulguin dir, ve per dos motius. Un poc per, un era per dinamitzar Cala Sant Vicenç, temporada que no sigui tan alta com a juliol i agost, i va començar el primer any amb un Reinwine Fest, que és una aposta de la conselleria de l'IGP de Vi de la Terra per anar fent aquest festival, també per aprovar un consum de vi a la gent més jove i fer-ho amb aquest format més desenfrenat, una mica més divertit, amb música, amb tallers per famílies, per joves, i va encaixar molt bé. I arrel un poc de la dinàmica que han duit des de l'àrea d'impuls econòmic, tant en la Fira de Sabors de la Badia de la Tonyina com en la promoció de producte local de Pasco o la primera edició de la Cala Brutal Local, era un poc també posar en valor aquest producte i aquests productors locals i per fer aquest tipus d'esdeveniment perquè els donin a conèixer la seva creativitat, sobretot els restaurants i productors que puguin posar d'acord entre ells, que és una eina que nosaltres com a administració facilitar que se coneguin els productors, els restauradors i així propiciant i promocionant que se consumeixin les nostres cuines producte local, que també és un fet diferenciador per als nostres visitants i per nosaltres mateixos quan sortim a gaudir d'un sopar, d'un dinar, d'un esdeveniment d'aquests, i evidentment acompanyar-lo d'una jornada festiva, bueno, amb activitats per infants, per famílies, per més petits, per més grans, i durant moltes hores. I ja que muntes un esdeveniment a un lloc que no hi ha res, que ho has de muntar de zero, quan fem aquestes festes o esdeveniments en un carrer, has de començar que divendres no hi ha res, dissabte està tot muntat i diumenge tornes a desmuntar, però ja que ho muntes i fas aquest esforç per fer una bona programació i tenir bastantes hores perquè la gent pugui anar triant en quina hora ve i pugui passar per allà i disfrutar d'un dia i disfrutar sobretot de bons productes, bons vins, enguany hi haurà vins també, i cerveses també d'autor, artesanes.
2: Deien que vés ben acompanyat, això no ho organitzava l'Ajuntament tots sols, ho fes en col·laboració amb Prodis, i tenim un altre en seu president, Joan Ferrer. Bon dia, Joan, com estàs?
4: Hola, bon dia, com estàs?
2: Us han donat feina.
4: Sí, sempre, sempre molt involucrat en tot.
2: I bé, un poc també en representació, com deies, d'aquests xefs, d'aquests restaurants, evidentment no hi poden ser tots, però mos acompanyen David Ribas de Terra, un restaurant de Port de Pollença. David, també bon dia, i gràcies
5: bon
2: per venir
5: dia.
2: Una vegada més.
5: Que gràcies a vosaltres.
2: Tot el que podem t'enginxar per venir a la ràdio també. Bé, Joan, primer de tot, és una col·laboració amb l'Ajuntament, ajudau amb tot el que és la logística i l'organització, no?, de la Cala Brutal.
4: Sí, això va començar tot un poquet en lo de els autos locos, que li deim, la cursa de carretons, que jo, bueno, era policia local, bé, com tots saben, i m'encarregava de la circulació, i un dia amb en Toni m'ho va demanar i diu, hem de mirar de cercar un circuit, qualque coseta per Sant Vicenç i tal. I res, m'ho van emporrar i van començar a cercar carrers i mirar puestos i llocs i res. I van aconseguir un circuit bastant adequat, que no han de mestrar propulsió per arribar a la meta, que això és molt important. I a partir d'aquí pues, ja van començar a col·laborar un poquet en tot. I nosaltres, a través de Prodis, hi havia en Jaume de la Parra, que estava dins, bueno, dins de restaurants que fan una tapa, i me'l va demanar que veurement si nosaltres li volíem vendre la seva tapa. I van dir que sí, encantats, beníssim, i aquí va començar un poquet la col·laboració. I a partir d'aquí, pues ja, clar, després vam encarregar també de vendre tassons, que l'any passat hi havia tassonets per la cervesa. Enguany mos encarregarem també de vendre les copes, i com que la Borda de la Badia mos va anar molt bé, la venda de gorres i tal, pues hem decidit enguany que faríem un poquet de merchandising, i hem fet gorres i hem fet camisetes.
2: Molt bé.
4: O sigui que mos encarregarem, tindrem dos estants, perquè amb un no donarem abasto, però bé, així el manco donarem un poc més de publicitat també el que és la cala.
2: Molt bé, que bé. Tot això era des de Prodis, Toni. El més urgent ara seria que demà s'acaben les inscripcions per la Brutal Autos, aquesta carrera de carretons que deien Joan. Com anem d'inscripcions?
3: Sí, bé, des d'aquí també fer un recordatori i fer una crida. És veritat que la gent sempre espera en els darrers moments, per tant, anem una mica curts de vora de l'any passat, però és veritat que la gent espera un poc en el darrer moment. I des d'aquí pues, fer aquesta crida i sempre posem una setmana abans per tema de logística, però si hi ha qualque despistar que a vegades passa que tens entre feines, feu carretó i això i no s'ha d'anar, no ha estat atents, és possible que puguem ampliar el termini fins dimarts, dimecres de la setmana que ve, si qualcú no s'ha pogut inscriure.
2: És a dir, que aquest de setmana és un bon moment per Montaló,
3: per acabar, no? Montaló, si no, totes aquestes coses. És perquè vàrem obrir tot d'una que vàrem por a l'agost, perquè és perquè l'agost és un mes un poc així, però perquè la gent tingués temps. I també cal dir que molta de gent, bueno, n'hi ha locals, els han fet nou, perquè aquí se va fer una carrera fa 25 anys o 30, però s'havia deixat un poc. Però sí que arreu de Mallorca hi ha associacions i se fan curses de carretons per diferents municipis, i un poc l'any passat vàrem tenir així, perquè varen venir gent també d'altres pobles, que també era un poc aquesta l'idea, un reclam perquè vingui gent de fora, quan són aquí ja, a part de conèixer la cala i passar un bon matí guai, pues que després puguin quedar i fer tast d'aquests productes nostres, perquè s'enduran un bon record de lo que ha estat l'experiència, i l'acaben de redonir l'experiència fent una cerveseta, fent una copa de vi, provant aquestes tapes, aquesta proposta que ens prepara els nostres productors i restauradors.
2: Hi ha una sèrie de normes també de seguretat, sí. Però el carretó, la imaginació lliure, no?
3: Sí, aquí era un poc, l'idea és que sigui un carretó que hi hagi un màxim de 4 persones, les mesures de seguretat, que freni, que duguin casco, i després, com l'any passat, hi ha 3 premis, que és el més local, no sé si era el més original i el més ràpid. Se feien 3 categories de premis, perquè dins aquesta cala brutal local també és molt important, i també de la mà de la Conselleria i de la Direcció General de Qualitat Alimentària i Producte Local, amb en Joan Llebrés, que també van col·laborar a la Tonyina, fan unes aportacions també en producte local. Per tant, els premis són lots de producte local, i tant els carretons com després els restaurants també tenen una competició. En les seves tapes se podran votar per la gent podrà votar a través d'un QR, i també tenim 3 categories: la millor tapa, la més local i la... d'acord, però bueno,
4: la més original
3: també alguna cosa així, i també eren 500 euros per cada un d'ells, que els canviaran en producte local per emplear en els seus establiments, i tothom que hi participi d'aquesta votació a través d'un mail i d'una votació, ell també entrarà en un sorteig d'un lot per a sortejar.
2: Molt bé, animant a la de la Brutal Autos, quedem que encara hi són atents i que en principi demà és el darrer dia, però si hi ha despistat dilluns dimarts encara podran. Joan, és tot cap a la ballada?
4: Sí.
2: És fàcil, el circuit.
4: El circuit és
2: no
4: fàcil.
2: No és kamikaze.
4: Bueno, una mica... Per reduir un poc la velocitat, el que feim és entre posar bales de paia i els feim fer curves. Perquè si se tiren tot recte, no ho sé, arribaran a Cala Molín, però a dins la mà. Però bé, no,
2: està
4: bastant ben pensat, i pensam que és un circuit molt, molt xulo, té un quilòmetre, si mateix, sí, té un quilòmetre, i bueno, és una distància que se poden lluir bastant.
2: I per veure-ho, ho poden veure tots també de manera segura, de qualsevol indret, o està senyalitzat?
4: Bueno, sí, està tot senyalitzat, sobretot dins les curves hi ha una seguretat màxima, que hi ha bales de paia al lloc de les quadrades aquestes petitones, varen posar l'empresat ja bales d'aquestes redones, d'aquestes grosses, per donar seguretat tant en els cotxes, si s'estampen i tal, pues tenir una cosa més plana, com a la gent. I enguany el que farem serà un doble, una doble línia, perquè la gent ho pugui veure, però que estigui al manco dos metres o tres separada de lo que són les bales de paia. Però bueno, la rotonda de la Figuera és un lloc allà on és més, més xulo, perquè veus la baixada, la baixada, i després tota la baixada de, del carrer Cala Molins.
2: Molt bé. Bé, anem a les tapes. Ja ho ha dit en Toni, torna a concurs. En David de Terrae participes. Un de quants de restaurants, Toni?
3: Si no ve malament, en Prodis, que fa una feina, que m'ho ha contat que tenia la tapa de frit
2: de la Parra,
3: de posseta de la Parra, que són 10 més els 11, si mateix.
2: Molt bé.
3: I en David, bueno, també agraït-li, perquè, bueno, tant en Prodis, perquè sempre hi són en aquests esdeveniments, a més, crec que fan una tasca molt important, i si els podem ajudar, a més, que puguin treure qualque benefici d'aquests esdeveniments, a part de passar-ho bé, doncs beníssim. I en David, perquè sempre ha estat recolzant aquestes iniciatives de promoció de producte i d'aquests esdeveniments, que s'agraeix, perquè un tot sol, per moltes idees que tingui, si no acompanya la gent i creu un poc, és molt mal de fer tirar això endavant. Per tant, en David, gràcies, perquè he cregut i m'ho va fer fàcil.
2: David, l'any passat ja hi eres?
0: L'any passat ja hi era.
2: I sí. Com va ser aquest primer experiment, pues, aquesta sensació?
0: És hermoso, jo crec, fer poble i apoyar-nos los unos a los otros, terminar de asegurar esto como un buen hacer, y yo creo que es lindo, yo creo que es una cosa que tiene que seguir haciéndose y que nos une como pueblo. Es muy divertido fer poble.
2: Són divertides aquestes diades.
0: Són divertides.
2: Són divertides. Van de ser, si no són moltes hores de feina.
0: Claro.
2: Què presentes enguany, Terra, en quina etapa?
0: Bueno, este año me voy mucho de viaje en invierno, entonces trato de este año traer un plato de la comida callejera vietnamita a Puerto Pollença, y que sea 100% pollensín, el banh mi, que es un bocadillo vietnamita.
2: Un entrepà vietnamita, però producte 100% local.
0: Chuya,
2: on se menja això? Mai m'he dit.
0: Chuya, paté, verdures d'aquí i llonguet, que és de Palma, però se fa aquí a Pollença.
2: La gent que te diu, perquè David, t'agrada fer experiments d'aquests, que no estem acostumats a tastar, la gent que te diu quan t'ofereixes coses tan diferents?
0: Jo crec que un poco les fa gràcia, jo crec que les hace gràcia el hecho de jugar d'esta forma. I bueno, sempre intentan provarlo i ver què tal està ese experimento. Però lo más lindo de eso es hacerlo i ver què tal. A veces sale mejor, a veces sale peor, pero el proceso de hacerlo es lo más bonito.
2: Pues ya l'has tastat tu, ja l'has fet.
0: Sí, a mi m'ha agradat.
2: Però... Molt bé, te'l fas pensant en això, en experimentar, però coses noves, el fas pensant en guanyar un concurs?
0: No, en experimentar coses noves, en pasármelo bien. Si se gana, mira, genial, y si no, pues ganamos todos, en realidad, todos los que estemos ahí. Se hace un poco también como para crear un poco de, sí, de juego, pero en realidad todos los que estamos ahí apoyándonos los unos a los otros y los que vengan a apoyar ese producto son los que están ganando. Estamos ganando los que promocionan, los que lo crean, los que producen. En realidad ese es el premio más grande.
2: Toni, quins són tots aquests restaurants que volies nomenar?
3: Bueno, si me'n recordo, teníem Prodigy Terrae, teníem La Tasca, que està, són de Cala Sant Vicenç, tenim Cat de Fava, que és una novetat, que és un restaurant que està nomó i també molt de producte local. Tenim Formatge de Cabreta, que també l'any passat va guanyar altres premis, van fer una aposta espectacular. Tenim Bodega Ferrat, que també és una novetat, que no era l'any passat. Anem, Joan, si me'n refresques.
2: Jo no, cap demà, ho diu de memòria.
3: Tenim La Cortera, o sigui, Dolonico, La Cortera, i La Cortera, o sigui, les dues corteres, per exemple, no entenguem, que fan, aquest sí que me'n recordo, La Cortera fa com un taco de pibil, un cochinito pibil, amb porc negre, i en Dolores i en Nico fan com un mini kebab de xai, també. Després tenim Vicenç, que del grup Santi Taura, que també va apostar sempre per fer-ho, a més ho feim allà a prop del seu restaurant. i crec que...
2: Fruites Pollença. No,
3: Fruites Pollença, sí, que és n'Esteve Peric, n'Esteve Peric, que és un, Esteve, tot, és un pagès que amb el tornació perquè va fer fa plaça, no moll, i Pollença, però des de l'any passat també pues, va venir la fira, va venir la primera Cala Brutal, amb unes propostes també al seu producte, l'any passat va fer un, coses amb fruites, en guany fer una hamburguesa vegana, vegetariana, i també
4: I sense,
3: han
4: entrat un gluten.
3: Poc. I sense gluten, sí, una sí, aposta. No?
4: Sí, és una aposta...
3: I crec que pràcticament estic pendent de dos canalles d'en Guillem que m'havia de confirmar perquè tenia un tema de personal, a veure si podrà assistir o no, i crec que pràcticament els he dit tots. Són, si m'he oblidat qualcú, estava a les xarxes. No?
2: Ara anava a dir, jo, com ho de... deies, ho mirava de les vostres xarxes.
3: Un poc les propostes...
4: Crec que us has dit tots.
3: Dit tots potser. I un poc les propostes els podràs veure allà. Un poc el que en David diu, també és un poc... Jo, que no som cuiners i això, la sorpresa que t'endús quan veus que en productes d'aquí poden fer apostes tan noves, tan modernes, tan innovadores i de tanta qualitat, perquè són unes bocinades que són espectaculars i un poc també pues, posar un poc en valor això, que d'aquí, en el producte d'aquí, són capaços de fer una oferta de gastronomia d'alta cuina amb un format de carrer i de diversió, amb aquest format més no, street food, i que està superbé. I sobretot posar en valor productes, sobretot les noves generacions, que el millor costa tant. Per exemple, hi ha moltes apostes en xai, en me, que coneixem, que humel, panades, costelles, men o forn, o és un poc així com el coneixem, a costelles, no? Pues aquí hi ha una desfigla que s'ha de me, hi ha un caibat de me, hi ha un xai lacat, una broxeta de xai lacat, bueno, també és un poc de donar-li en aquest producte és un caire més xic, no? més modern, i també perquè se pugui augmentar el consum entre la població més jove.
2: Bé, 4 euros per tapa, i com deies, i les persones que participin votant aquestes tapes participaran després un sorteig. Així i tot, allà però jurat.
3: Sí,
2: o només és el públic?
3: No, però hi haurà un jurat per tema dels autos, que suposen la gent de l'organització, de la cooperativa, de però dir això, farem un jurat, perquè aquí no podem, no ha de votar, el més ràpid, però després un jurat que voti qui és el més original i el més local. Però no, la part de tapes és totalment el que voti el públic.
2: D'acord, no? Molt bé. I de vinga, tastar-les totes. Deies que hi hauria... Bé, que l'any passat Prodi Joan vareu posar tassón perquè hi havia cerveses locals i enguany fareu també vin, tindreu tassons i vins i toca copa.
4: Exacte.
0: Hi ha de tot.
4: Sí, sí. Enguany vendrem els tassons a 2 euros, les copes se vendran a 3 euros... I després, el del merchandising que han dit, de gorres i camisetes, les camisetes seran a 12 euros i les gorres a 8 euros.
2: Fantàstic.
3: Te podràs anar amb tot l'outfit equipat.
4: Exacte.
3: En 20 euros t'aniràs
4: amb tot l'outfit equipat. Sí, amb 20 euros...
2: Tassó, copa, gorra, camiseta...
4: De tot.
2: Panxa plena...
4: Exacte.
2: Fantàstic. Unins entretenguts a la zona també de jocs, unes bones rialles i passar una molt bona estona. I encara... Ep, telèfon.
0: Ep, perdona.
2: I encara li hem d'afegir que posarem el colofó final o fotre.

0: Gràcies, Toni, gràcies, Joan, i gràcies, David, per haver vingut a fer-nos aquest primer tast. Que vagi molt bé. I apuntau-vos a la Bruta l'Autos, va, que encara sou atents. Voleu afegir res més per avui, de moment?
1: No, solament no. Això.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tots.
0: I de gràcies a vosaltres.
3: Adéu, gràcies.
4: Adéu.
5: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
6: No, la meva no, la teva.
5: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
7: La teva ràdio.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: certo.
1: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Vé.

0: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
1: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
0: Vos esperam a tots.

0: mirar. Cada peça perduda d'un lloc incomplet.
1: Doncs que cada any es repeteixen, des dels plors dels més petits, perquè es dirigeixen a un escenari desconegut, fins a l'alegria dels més grans que es retroben amb els amics després d'un estiu llarg enmig, això sí, de moltes cares de son i nervis per les novetats.

0: més serveis i més infraestructures. En uns moments ampliam com ha anat aquest inici de curs, arrencat sense incidents, aquest que és un dels temes destacats d'avui dijous 10 de setembre i que ens deixa altres titulars. Els avançam amb Marta Puyalto i Aina Morales. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Dol a Felanitx.
1: El municipi mallorquí viu amb trasbals la mort d'una veïnada de 67 anys ofegada després de caure i ser arrossegada per l'aigua. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Avui l'arxipèlag recupera la normalitat després d'una jornada que va registrar més de 200 incidents.
0: Nova dimissió a Son Espases.
2: La directora d'infermeria de l'Hospital de Referència, Natàlia Vallès, deixa el càrrec després de que ho han fet altres càrrecs arran de desavinences amb la gerenta. La carta de renúncia, Vallès justifica la seva marxa per un trasllat de residència.
0: Cau el líder de Lujo Casa.
1: Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie, estava en crida i cerca des de fa 9 mesos. Se'l va condemnar a prop de 15 anys de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats en promocions immobiliàries que mai es van fer.
0: La crisi de Ceuta Escola en l'obertura de l'any judicial.
2: La presidenta del Poder Judicial assegura que els fets esdevinguts a la ciutat autònoma exigeixen una resposta que preservi la integritat de les fronteres de l'estat espanyol.
0: A partir de les 2:30, ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia i comencem a Mallorca. El primer ple del Consell després de l'estiu ha estat marcat per les possibles irregularitats de la concessionària Tirme. Juan Luis Marcos, bon dia.
3: Bon dia. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha acusat els socialistes d'amagar dins un calaix una auditoria de Tirme que advertia d'un enriquiment injust i assenyala directament l'expresidenta Catalina Cladera. Per part seva, els socialistes han criticat que l'actual executiu hagi seguint injectant doblers a la concessionària de residus, tot i conèixer l'existència d'aquest informe. Davant la polèmica, el Consell demanarà una nova auditoria més àmplia.
0: A les Pitiuses, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional l'han detingut en una operació conjunta tres persones per patronejar aquest estiu una embarcació irregular robada per transportar migrants. La barca de gran potència havia estat sostreta a la badia de Talamanca, a Eivissa. Carmen Fires, bon dia.
4: Bon dia. Un dels tres arrestats es va llençar l'aigua en arribar a Formentera quan va advertir que la Guàrdia Civil de la Mà els perseguia. L'home volia escapar perquè ja havia estat detingut a l'abril passat pel mateix motiu. Els tres detinguts es troben en presó provisional i estan acusats de tràfic d'éssers humans contra els drets dels ciutadans estrangers i per presumpte afavoriment de la immigració il·legal.
0: A Ciutadella, l'Ajuntament finalment permetrà la convivència entre les terrasses i la circulació de vehicles per la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Els bars i restaurants de la zona s'han sortit finalment amb la seva, podran mantenir les terrasses i al mateix temps que els cotxes accedeixin a la plaça tal com havien reclamat. El compliment de l'ordre judicial obliga, recordem, l'Ajuntament a retornar la circulació per aquesta plaça i per evitar que els negocis perdin les terrasses se'ls permetrà mantenir-les sempre. Això sí que es garanteixi la seguretat dels clients.
0: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia.
0: Enric Mas afronta avui la contrarrellotge individual de la Vuelta.
6: L'Artenenc viurà el dia més important de la Vuelta fins ara, el dia en què pot deixar molt encarrilada la seva primera victòria a una gran volta. Enric, després d'arribar ahir amb el primer grup a la 17a etapa, continua líder amb poc més de 2 minuts d'avantatge sobre Félix Gall i Primo Roglic. La contrarrellotge amb 32,1 quilòmetres de recorregut entre el Port de Santa Maria i Jerez de la Frontera la podreu seguir en directe per Ivi Ràdio, serà a partir de les 4:30. I en bàsquet, la selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello cercarà avui vespre el bitllet per a les semifinals del Mundial contra Austràlia.
0: De seguida fem balanç dels incidents causats pel temporal, que cueix avui en forma de mala mà. De fet, roman activat l'avís groc per fenòmens costaners encara a Menorca i part de Mallorca. Quina previsió tenim per avui? Tomàs Salom, bon dia.
7: Bon dia. Avui encara mantenim aquest vent de component nord i és el que ens deixa aquesta situació marítima un poc alterada. De fet, tant a la boia de Mou com a la boia de Sa Dragonera s'han superat aquests 5 metres d'altura màxima i el vent encara bufa en qualque cop moderat, tot i que és cert que avui capvespre pensant que ha d'anar a la baixa. Això sí, amb aquest vent de component nord i el canvi de masses d'aire després d'ahir al pas del front i de les tempestes, avui tenim un ambient bastant més fresc que no pas dies enrere. Ara mateix la temperatura oscil·la entre els 24 i els 28 i els 29 graus que s'assoleixen a del Ponent, de Mallorca i també cap al sector d'Eivissa i Formentera. Per tant, res a veure amb els registres de començar

0: de setmana que havien arribat a tocar els 40 graus. Pel que fa a l'estat del cel, ambient variable. Tenim moltes estones de sol en alguns punts, però també alguns intervals de núvols baixos. De fet, de matinada encara hem vist qualque ruixat al sector d'Eivissa i Formentera. Amb un poquet d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, podria créixer qualque núvol d'evolució a punts del ponent, migjorn de Mallorca, fora descartar qualque ruixat molt localitzat i, en principi, de caràcter testimonial. Demà pot pujar un poc la temperatura diurna, però atenció avui vespre, perquè no tenim un descens del termòmetre i, de fet, baixarà dels 20 graus. Podrien tenir termòmetres a punts de l'interior en alguns punts que quedin entre els 14 i els 16.
1: Gràcies, Tomàs. La pertorbació, just abans que acabi l'estiu, el més càlid des de 1961, que donarà pas, segons ha informat avui mateix la EMET, precisament a una tardor més càlida, Marta, del que és habitual.
2: La tardor començarà dia 23 a les 2:05 de la matinada i finalitzarà el 21 de desembre. Tres mesos amb una temperatura mitjana que se situarà per damunt dels 15 graus.
1: Joan Jiménez és el control tècnic. Començam.
3: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
4: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
5: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

0: a l'informatiu migdia per repassar els titulars de la jornada, una jornada en què la rutina és notícia. Ha començat el curs per a 159.000 alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat de les Balears. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. En aquesta hora les aules ja són buides després d'un matí de retrobades, presentacions i d'un cúmul de sentiments ben mal d'explicar si no s'ha vist com mai. Per primera vegada, les ràtios d'alumnes estan per davall del que marca la llei, amb només 25 classes que superen aquesta quota. Entre les novetats, la implantació del servei de menjador a tots els centres públics d'infantil, primària, són 243 en total.
0: El temps ha respectat tant les entrades com les sortides del migdia dels centres escolars just l'endemà d'una gran tempesta que deixa una dona morta a Felaneig.
1: Avui és un dia de dol al municipi mallorquí. La víctima mortal és una dona de 67 anys. Va caure i es va ofegar en l'aigua de pluja acumulada al carrer. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquesta investigació i avui l'arxipèlag es recupera a poc la normalitat després d'una jornada en què es van registrar més de 200 incidents.
0: Nova dimissió a Son Espases.
1: L'Hospital de Referència de les Balears

0: a Mallorca de no fer res davant possibles irregularitats de la concessionària Tirme.
1: Durant el primer ple d'aquest període de sessions al Consell de Mallorca, el conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha acusat els socialistes d'amagar dins un calaix una auditoria de Tirme que advertia d'un enriquiment injust i assenyala directament l'expresidenta Catalina Cladera. Cladera li ha retret que, després de 3 anys de mandat, no han fet res tampoc al respecte.
0: La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han detingut 3 persones per patronejar aquest estiu una embarcació irregular robada per transportar migrants.
1: La barca de gran potència havia estat substreta a la badia de Talamanca, a Eivissa. Un dels 3 arrestats es va llançar a l'aigua en arribar a Formentera quan va advertir que la Guàrdia Civil del Mar els perseguia. L'home volia escapar perquè ja havia estat detingut l'abril passat pel mateix motiu. Els 3 detinguts estaven en presó provisional i estan acusats de tràfic d'éssers humans contra els drets dels ciutadans estrangers i també per presumpte afavoriment de la immigració il·legal.
0: A Menorca, l'Ajuntament de Ciutadella finalment permetrà la convivència entre les terrasses i la circulació de vehicles per la plaça d'Esborn.
1: Els bars i restaurants de la zona s'han sortit amb la seva. Podran mantenir les terrasses al mateix temps que els cotxes accedeixen a la plaça tal com havien reclamat. El compliment de l'ordre judicial, recordem, obliga l'Ajuntament a retornar la circulació per la plaça, però per evitar que els negocis perdin les terrasses, se'ls permetrà mantenir-les sempre que es garanteixi la seguretat dels clients.
0: I en clau econòmica, finalment, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per segona vegada enguany davant l'encariment de l'energia. L'entitat bancària compleix així amb el guió previst i porta el preu del diner al 2,5%. A més, millora la previsió de creixement del 2026 i el 2027, tot i que espera que la inflació estigui per sobre del 2% encara durant un període prolongat. Arribarem així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio, vos deixam amb Tèntol.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

primer al darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passant.

podria, com podria, allà on siguis, fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada, que et guiaran cap al llevant i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. Calcigant l'arena blanca, trobaràs el meu record, una llàgrima de tardor i el nostre Déu d'aquell nom.

0: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
1: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
0: Vos esperam a tots.

És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiueja amb nosaltres.

cap i en terra cau esmortida. I com veu que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ella és tot sol qui l'adora, que ella el pastor ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i la seva cara tira.

0: amb teulades enfonsades i arbres arrencats. Ara, que es troba en plena fase de recuperació i encara hi ha problemes en la xarxa d'electricitat per la caiguda de centenars de pins que han provocat afectacions puntuals o detalls de subministrament en algunes cases de la zona. El batle en funció de Banyalbufar, Joan Vives, ha lamentat que totes les cases d'aquest petit nucli costaner, on viuen tot l'any una setantena de persones, han patit danys materials. Els cotxes també s'han vist afectats.
1: Hi ha centenars de pins caiguts, teulades senceres s'han anat, moltíssim de danys materials, per sort no hi ha hagut cap de físic, però sobretot en el nucli de Portes Calon ja està seient bastant desesperada, perquè ha vist després de 6 anys una altra vegada com ha tornat a ser un desastre aquest temporal.
2: En l'objectiu de fer feina, la màxima eficiència, s'ha tallat la carretera que dona accés al port d'Escanonja. En aquests moments s'espera que arribi un equip electrogen a Banyalbufar.

0: En la gerenta, Natàlia Vallès, deixa el càrrec, diu, per un canvi de residència.
1: Més notícies. Arrestat el líder de Lujo Casa.
0: Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie, estava en crida i cerca des de fa 9 mesos després de ser condemnat a prop de 15 anys de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 persones afectades amb promocions immobiliàries que mai es varen arribar a executar.
1: I encetam la plana d'estatal perquè és notícia de darrera hora que el Tribunal Suprem assegura que hi ha un perill real d'afectar les eleccions per a justificar la seva decisió sobre la llei de nets.
0: Els jutges al·ludeixen al notable increment del cens dels que voten des de fora d'Espanya, que ha augmentat en més de 400.000 de les darreres generals. La interlocutòria, que accepta la petició de vots i justifica la de Justícia Europea, parla de risc d'alteració del cens electoral.
1: Hem arribat així a les 4:04. Tornem amb tota l'actualització a l'informatiu, al butlletí de les 6.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

Molt bé, amics. Començam el capvespre de Ràdio Pollença, aquí en directe. Són ara mateix les 5 i 5 des de capvespre i heu notat una diferència. No ha hagut connexió amb els companys d'Ivetres Notícies i és perquè fan un especial de la Vuelta Ciclista a Espanya. Per tant, no ha hagut aquest resum i nosaltres no hem pogut connectar i hem hagut d'entrar directament en el nostre capvespre. Molt benvinguts. El 10 de setembre avui hem de destacar que tant docents com alumnes han tornat a les aules després d'aquesta temporada estival i d'aquestes vacances és algo destacable. I també aquí a Pollença hem de destacar que el Col·legi Joan Mas obre amb aquesta escoleta de 0 a 3 anys que s'inaugura per primera vegada avui, crec que amb una 60 d'alumnes. Nosaltres començam i vos anunciem la programació, que ja avui dematí vos hem anunciat, però que vos tornem a recordar. Avui de cap vespre, a les 5 i mitja, tindrem en Rafael Roger Villalonga, Rafael Roger Albertí, el tindrem perquè mos presentarà un esdeveniment que no és ben bé pollensí, se fa a Mancol de la Vall, és una 14a mostra de cervesa, però el tindrem aquí en directe perquè és un dels organitzadors i ell sí que és pollensí. Sí. Seguidament, després d'això, a les 6, com que avui és dijous, ja ho sabeu, un servidor i una Joaneta Lluneta, farem es que m'acontes que avui duim una sorpresa ben especial i no vos ho pareu perdre.

Molt bé, abans d'anar en aquesta programació que acabem d'anunciar, farem un recorregut, com sempre, per l'agenda d'aquesta setmana d'aquí del municipi. Començarem amb Música al carrer, que queda demà divendres, dia 11. Tindreu a davant l'Ajuntament, el Trio Cerdà i Anna Herrada amb Bujosa. Després ja passam directament a les entitats. La Fundació Roger Villalonga, com sabeu, aquest dissabte comença el Festival Mahler i avui dijous hi ha aquesta audició comentada a càrrec del musicòleg Joan Estrany. Serà a la seu de la Fundació Roger Villalonga. I demà divendres, concert a Son Marc del Quintet de Vent Metall de l'Acadèmia 1830. Serà a les 7:30 la possessió de Son Marc. Les entrades estan exauridíssimes, però bé, si vos hi podeu costar, obre-hi vol costar, intentar-ho

si en podeu aconseguir qualcuna, però ja estan molt exaurides des de fa temps, així mos ho comunica Elèctrica Quadrada. I un missatge de l'Associació de Veïns del Port de Pollença que cerca monitors per a les activitats d'esplai del curs 2026-2027. Les persones interessades podeu contactar amb en Moisés o desar-vos directament al local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença. I l'Associació de Veïns i Veïnes de Pollença faran un sopar amb espectacle al Rancho Grande aquest dissabte, dia 12 de setembre, i el preu són 55 euros per persona, amb bus inclòs. Podeu passar, apuntat-vos, a partir entre les 7 i les 8 a la persona a la caseta del parc. I pel que fa a la tercera edat de Colònia, aquest cap de setmana que organitzen, aquí ja venim anunciant des de fa estona, a Cala d'O, a l'hotel Palia Puerto del Sol. Serà els dies 16, 17 i 18 d'octubre. El preu són 145 euros per persona i ho podeu reservar a l'oficina de l'associació. I ja que hi aneu, també vos podeu informar sobre aquest viatge de Galícia que fan oferta. I la quintada del 67 formada part pels nascuts, l'any 1946 celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre al restaurant Cavallet del Dimoni. Les inscripcions us podeu fer al mateix restaurant fins al 28 de setembre. El preu són 35 euros i si us voleu informar millor, podeu telefonar al 621-143-854. I demà divendres tenim la propera cita, la campanya de donació de sang aquí a Pollença, al centre de salut. Pel que fa al Port de Pollença, serà el 28 de setembre, local de l'Associació de Veïns. L'horari, tant un lloc com l'altre, és entre les 4 i mitja i les 9. I recordeu que és convenient reservar cita abans a donasang.org o si no podeu mirar les cites que encara queden disponibles en aquesta web.

i anem a l'agenda ja dia per dia, dijous avui, dijous dia 10, a la base aèria de Pollença. Teniu a les 7 aquest concert de la unitat de música de la Comandància General de les Balears. Per accedir-hi, no hi podeu accedir en cotxe, heu d'arribar a peu i això sí, heu de presentar el DNI. I demà divendres, dia 11, teniu aquest cinema a la fresca amb la pel·lícula L'invasió dels bàrbars. Serà a les 8 a la plaça de l'Iglesi de la Cala de Sant Vicenç. L'entrada és gratuïta. I anem a les activitats ja dins el cap de setmana. Dissabte, dia 12, Circart, Supercirco Z, serà a les 6, també a la plaça de l'Iglesi de la Cala Sant Vicenç, i l'entrada també és gratuïta. També dissabte, dia 12, hi ha aquesta 38a Futbol Internacional, és un homenatge a Eladio Lorente. Serà a partir de les 5:30 al camp municipal de l'Albercoig. I per culminar aquest dissabte ja vos hem dit que comença, s'inici el Festival Mahler a les 8 aquí al claustre de Sant Domingo. Ho farà la Sinfonia número 6, tràgica, interpretada pels Encontres Orquestals de les Illes Balears sota la direcció de Bernat Kegles. Les entrades ja les teniu disponibles a ticketip.com. I acabarem aquest cap de setmana en diumenge dia 13 amb aquest concert de Natàlia Tasconi del Fimulet. Serà a les 7:30 també a la Cala Sant Vicenç, a la plaça de la Iglesia. I acabant, com sempre, aquest recorregut per l'agenda amb les exposicions que encara podeu gaudir aquí, al municipi de Pollença, al Jardí Joan Marc. Com ja haureu observat, davant del Museu de Pollença hi ha aquestes fotografies instal·lades al carrer, guanyadores del certamen de la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. I a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo teniu a Naturezza, aquesta exposició d'Albano Alfonso, que estarà disponible fins al proper 25 d'octubre. Al Museu de Pollença també encara la teniu i la podeu gaudir, aquesta magnífica exposició a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Al Club Pollença també encara roman disponible aquesta exposició de Xesc Ensenyat, un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença. La podeu gaudir fins dia 31 d'octubre. I a Can Llobera, encara roman aquesta exposició dels cartells, memòria gràfica dels cartells de la selecció del simulacre 1988-2026. I pel que fa a la Cala de Sant Vicenç, Goteu Molins, podeu gaudir d'aquesta exposició que va i Bernat, material sensible. Tendreu fins dia 13 de setembre.

I fet aquest repàs per l'agenda i dietejar la programació, fem una petita pausa i tot d'una a les 5:30 parlarem amb en Rafael Roger Albertí, que mos parlarà d'aquesta 14a mostra de cervesa que se farà aquest dissabte a Mancor de la Vall.

0: Hola, soc Ernesto de Barrio Gayet. Yo no sé molt català, pero vos a declar. Cada divendres, música en viu y bon ambient.
1: El divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
0: Vos esperam a tots.

0: I doncs seguim aquí en directe, aquesta cançó que escoltau és de Grup Manacori Tots Sants, i bé, i què té a veure amb tot això? Ja vos ho explico. Aquest dissabte, 12 de setembre, Mancor de la Vall acull la 14a mostra de cervesa artesana, una cita organitzada per la confraria cervecera Llepos del Llúpol. La mostra comença a partir de les 4:30 a la Rambla de la Devesa i enguany hi participen més de 10 laboradors amb una oferta de més de 50 cerveses artesanes. A més, la jornada estarà acompanyada música en directe de Tots Sants, que escoltau de fons, de Smoking Stones, Peleon, One Man Rocks, Frankenstein i Canya Alders. I vosaltres direu, bé, i què té a veure Mancor de la Vall amb Pollença? I jo vos ho diré. Un dels organitzadors, que sí que el coneixeu, és d'aquí de Pollença, que és en Rafael Roger Albertí, que ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Com està, Rafael?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Molt benvingut, gràcies per atendre'ns en el micròfon de Ràdio Pollença una vegada més. Aquesta 14a edició de la mostra de cervesa, ja no ho passa, 14a mostra artesana de Mancor. Sí. Com arriba enguany aquesta cita?
1: Pues amb moltes llanes, molta il·lusió i molta feina. I de fet, pues, noves activitats i molta música i molta cervesa artesana.
0: Per començar, si t'apareix, Rafael, per començar, per qui no hagi estat mai, com funciona la mostra? Que trobarà quan vagi la gent aquest dissabte a Mancor?
1: Bueno, guany hi ha una nova activitat, que és el peregrinatge del Mostiar, que simbolitza el vol d'un Mostiar que se passeja per poble i repartint cervesa a un euro amb música de fons i damunt d'un tractor. I això es farà a les 12 hores. Després ja, com tu bé has dit, pues, a partir de les 5, obrint les portes, bé, 4:30, obrint les portes a la mostra de la cervesa artesana, dels elaboradors de cervesa artesana de l'illa, que puguin ser Moixa, Breaking Brau, Brusca, Forastera, Lavelo, després qualcun de Menorca, com Graham Pierce, qualcun fins i tot de Catalunya, de Cat Brewing, i després Alfàcid, també de Mallorca. Després començaran la tanda de concerts, de les 5 Frank Steel, de les 6:30 One Man Rocks, 7:30 Peleon. Després lliurarem el trofeu a la millor cervesa, que la voten els participants a la mostra de la cervesa artesana a través d'un QR, decideixen quina de la cervesa que m'hauria agradat, i farem entrega d'aquest trofeu, que és un Mostiar, i després acabarem, bueno, a les 8:30 Tots Sants i a les 10:30 de Smoking Stones. Si entra Canya Alders, que fan com una mica de joc i interactuen amb la gent que ve i participa en la mostra de la cervesa artesana. Després també tenim diferents food trucks on la gent, pues, mengi un pot per no només beure.
0: Podrà sopar també, eh? no només
1: beure. També.
0: O sigui, hi haurà la compensació, perquè si només bevem i no menjam i no fem paret, que dèiem, pot ser un pot perillós, no sé si, Rafael.
1: Mal assumpte. Molt bé. Si sap buit, pues, no sí. Paren veure.
0: No, s'ha de compensar una cosa en l'altra. M'has dit que, bueno, ja m'han dit abans, en principi, més de 50 cerveses artesanes i més de 10 laboradors, ni més ni manco.
1: Sí.
0: Venen de fora de Mallorca, també. Crec que no només són de Mallorca, venen fora de l'Illa. D'on provenen els laboradors que hi participen en guany?
1: Bueno, Moixa és de Mallorca, igual que Breaking Brau, Brusca, Forastera, Lavelo i Alfàcid. Graham Pierce ve de Menorca i Gat Brewing venen de Catalunya, de Barcelona.
0: Venen de Barcelona, bé.
1: Que precisament, a part d'aquests, també hi són altres, perquè cada any, del transcurs de l'any, pues, fan diferents parts, i després també la gent que seva fa cervesa de forma no professional la pot presentar un dia determinat, que nosaltres ja ho anem anunciant, i venen diferents cervesers professionals, i d'aquestes cerveses aportades per aquesta gent que no la elabora de forma professional, se fa una cata i se tria quina és la millor cervesa. El premi després és per elaborar aquesta cervesa a una fàbrica professional en la seva recepta i elaboren 500 litres. I després nosaltres mostrem part de l'elaboració, i l'any passat va guanyar una Hazy IPA i la vàrem fer a la cerveseria aquesta de Cap Brewing, els guanyadors, i tot en que vengui també part de les altres cerveses, que els altres fabricants de cervesa que tenen diferents cerveses podran provar també aquesta, que va ser la guanyadora de l'any passat.
0: I ara, a col·lació del que diu la cervesa artesana, darrerament ha crescut molt a darrers anys. Com que creus que cerca actualment la gent quan prova una cervesa artesana?
1: Bueno, La gent que no n'ha provat mai de cervesa artesana la troba una mica estranya. N'hi ha tant de tipus també de cervesa artesana que has de trobar la que realment t'agrada més, perquè hi ha gent que potser li agrada més l'amargor i amb una IPA pues, pot trobar un poc més d'amargor, que li notes el llúpol. Després són les millors cerveses més afruitades també. Ara, per exemple, aquesta Hazy IPA no arriba a ser una IPA en tema d'amargor, és un poc més afruitada, tèrbola, i potser podria ser una mica més bona de beure que no una IPA per una persona que no ha provat mai cerveses artesanes, i després n'hi ha de tot tipus. Uh-huh. I se tracta de trobar pues, la cervesa que més t'agrada.
0: Clar, és una de les maneres més... És a dir, t'has d'atrevir a provar estil nous, seria una de les maneres, no?
1: Claro, de fet, aquí el que fem és uns tassons que no són molt grossos, perquè potser són de 20 o 25 centilitros, i per així la gent pot anar provant diferents tipus de cervesa, perquè si vas amb un tassó molt gros, pues, potser amb una ja quedes saciat i ja no en proves més, ja quedes tip. Sí, de fet, quedes tip i no en proves més, perquè n'hi ha alguna que potser sí que només té 4 o 5 graus d'alcohol, però n'hi ha alguna, fins i tot les trapensis aquestes, que poden arribar fins a 10 o 11 graus, sí.
0: Has d'anar alerta. Bé, de totes maneres, aquestes coses sempre és una mostra i vas fent una càtegua que tu dius, no te poses a cada... No vull dir el que fa tothom, però sí que és veritat que és una cosa que has d'anar provant, és una mostra que has d'anar tastant. I,
1: sí, sí, sí.
0: I no
1: és un tast, ve ser un tast. Ve ser un tast i marinat, pues, després amb el menjar que puguin aportar els diferents food trucks o els diferents bars que hi ha en un poble, que també pots anar a menjar qualsevol cosa en diferents puestos. Sí, sí.
0: Perfecte. De totes maneres, ara que van de repassar la part, diguéssim, de les cerveses, que és la part central, i del menjar. Però també feis aquesta mostra que feis només, no només una trobada pels amants de la cervesa, sinó que també feis una jornada de música i ambient. Heu preparat enguany de Smoking Stones, ja ho dèiem abans, Pereón, One Man Rocks, Frankenstein i Canyon Bears, i després Tots Sants, que Tots Sants fa estona, crec, no vull dir, no vull xerrar molt fort, però crec que fa estona que no els veiem en concert a Mallorca.
1: Sí, fa estona.
0: Com ha estat això?
1: Molt. Tenim un company que és membre de l'associació, que té coneguts dins d'aquest món, i pues, vam poder tenir la sort de contactar amb ells, i per calendari pues, va anar bé, i pues, mos podria dir perfecte. És un tipus de música que me'n recordo escoltar amb nosaltres quan érem més joves, sí. I fet, no tenim coneixement de fa poc temps,
0: ja hi hem actuat aquesta
1: és una oportunitat per tornar-los a veure.
0: Totalment. O sigui que
1: ja no m'assona.
0: Els amants de Tots Sants, que no són pots, aquí a Mallorca, d'aquest grup Manacorí, ja sabeu, aquest, a part d'anar a tastar molt bona cervesa artesana, podreu gaudir del concert de crec que fa molt de temps que no hi són, o que no els han dit, o que no s'han presentat de Tots Sants, d'aquest grup Manacorí. Això serà a partir de les 4 i mitja, que es farà la Rambla de la Devesa, d'allà de Mancor, i si mos pot pagar, que recomaneu a la gent que hi vulgui anar, qualque sistema d'etiquets, tassons, a polseres, si que és veritat que has pagat d'aquest codi QR per votar la cervesa, com anirà això?
1: No, nosaltres tenim un tendal... un any vàrem dur els Immaculate Films, i claro, aquest any que se van dur, sí que ho vam haver de fer a un recinte tancat. Uh-huh. I vam haver de fer pagar entrada i vam haver de posar pulsera. Sí. Però aquests darrers anys, això va ser un o dos pitjor, vam fer aquests darrers anys, les entrades són gratuïtes, o sigui que no han de pagar res per accedir, que de fet és un carrer, és a cap de carrer, i l'únic que han de fer pues, és interactuar amb les diferents persones que venen a la mostra, i s'han de dirigir primer de tot en el nostre tendal, on tindrem les nostres cerveses i on repartim els tassons. Cada tassó costa 2 euros, no retornables, són un tassó de vidre, que venen serigrafiats amb el nostre logo i també promociona l'Ajuntament, també el logo de l'Ajuntament de Mancor, i paguen 2 euros. Una vegada adquirit el tassó, pues, l'únic que han de fer és passejar-se per la mostra de la cervesa artesana, cada cervesa tindrà el seu tendal i anar tastant les diferents cerveses que ja mos trobarem, perquè cada cervesa no només d'un estil de cervesa, normalment en duen 2, 3 o 4 cada cervesa.
0: I aquests codis QR estaran en els mateixos tendals, diguéssim, i allà ho podran diguéssim, escanejar els visitants, els usuaris, no és així?
1: Sí, així és, estaran els diferents tendals, s'escaneja el QR i poden votar la cervesa que que els hi hagi agradat més. Si així sabem, pues, si no serà la guanyadora d'aquesta forma.
0: Perfecte, o sigui que el cap i la fi molt democràtic, ho votes públic i supos que va per majoria, això, no?
1: Sí, sí, correcte, va per majoria. Va per majoria i ho publica votant, després se fa un recompte, que això ja te fa directament, i surt la cervesa guanyadora dels cervesers professionals. Sí, sí.
0: Rafael, confraria Llepos del Llupol. Mem, que me pot parlar d'això? Perquè sí, no deixa de ser curiós aquest nom, aquesta confraria. No és una confraria de Setmana Santa, això?
1: Amem, érem un grup de companys d'aquí de Mancó que ens agradava pues, provar cerveses d'aquestes artesanes i vam dir, i per què no muntem una confraria i així podem fer tats i podem anar provant les diferents cerveses artesanes i com anar de diferents llocs d'arreu del món. I vam dir quin nom mos posam i bueno, amb quin ingredient fa la cervesa principal, que és el llúpol. I nosaltres que som pues, llepols. I amb aquest xoc de paraules pues, va sortir llepols del llúpol.
0: Confraria part, llepol també... del llúpol. Sí, sí.
1: sí. Així va sortir confraria cervesera llepol del llúpol. I de fet també la mostra de la cervesa artesana que es diu Moscard també sí. És...
0: Us he vist de xarxes, paraules, que tenim Moscard.
1: Mostres? Sí. Pues, si te fixes, mos seria mostra, la fe seria de cervesa i l'art d'artesana.
0: D'artesana.
1: O sigui, sí, al final mos són mostjar.
0: O sigui, ni fet aposta, això.
1: Ni fet aposta. I de fet, aquí a l'entrada de Mancó hi ha una escultura feta amb material reciclat i es mostjar. I està molt bé. Sí, sí, és el nostre símbol.
0: Molt bé, i doncs crec que ha quedat ben clar, Rafael, que el que hem parlat fins ara, que l'objectiu que no està pensat exclusivament per gent molt aficionada a les cerveses, que sí, que també, perquè també pot ser també un pla per anar-hi amb amics i passar l'hora baixa a Mancó, no?
1: Sí, sí, d'això se tracta. Nosaltres acondicionem aparcaments per l'afluència de gent, que el poble és un poc petit, i tenim cotxones delimitades per poder-hi accedir i no tenir problemes per aparcar un cotxe. I normalment sí, la gent que fa d'altres pobles, pues, normalment fan cotxada, venen i també amb àmbit familiars, amb els nins i se tracta de perquè tenim diferents activitats, tenim tir de pinyol, a veure si este pot tirar el pinyol més lluny des de la boca i un parell de joc per nins, o sigui que també per visitar el poble de Mancó pues, és una bona oportunitat i en família està bé, i a part hi ha aquesta activitat extra que demostra de la cervesa artesana.
0: I de part que també teniu música, teniu food trucks, és a dir, que no importa si m'haguin de rodar, si van a les 4:30 podran sopar, podran quedar allà, gaudiran de bona música i després si de pas poden provar la cervesa o si són amant de la cervesa artesana pues tindran aquesta mostra fantàstica. I per acabar, què els hi diries? Algú que encara s'ho estan pensant, no saben si venim encà o no venim encà. Ja que mos escolten ara, Rafael, què els hi diries? Com animam en aquesta gent?
1: A part de també els diferents grups que hi ha, com puguin ser, com tu bé has dit, Tots Sants, pues hi ha One Man Rock, que és molt conegut a Pallensa, hi ha Peleón, que també fan un estil de rock and roll molt xulo, i els Smoking Stones, que són un tribut als Rolling Stones de la península, sí. i tenen de la península, fan molt bé, si per un poc de temps hi posa bo per internet veureu la qualitat de música que fan i res, que si dissabte el temps se'ns acompanya, si no saben què han de fer o si no tenen molt de pla i els agrada la cervesa artesana, pues és una bona oportunitat per visitar Mancó i disfrutar del dia pues, amb menjar, cervesa i música, el millor que hi ha.
0: Molt bé, i doncs, si tens res més a afegir, si no anirem acabant, perquè jo crec que hem repassat tot, hem dit que formaran part de més de 50 cerveses artesanes, més de 10 guardadors, i ja en xerrar que hi haurà Tots Sants, jo crec que des de fa molta estona Tots Sants tornarà a Mallorca en concert, per tant, jo crec que és una cita per la gent que també els agradi Tots Sants, i després també hem pensat un poc per dir el que són els futrats, que hi haurà menjar, i els tipus de les cerveses que hi trobaran. Si t'apareix, Rafael, abans de despedir-nos, recordem que això serà aquest dissabte, dia 12, a partir de les 4 i mitja, a la Rambla de la Devesa, de Mancor de la Vall, i l'entrada és gratuïta. Uh-huh. Després, una vegada allà, ja hem explicat com funciona, sí, sí, com funciona el mecanisme. I de Rafael, si vols afegir qualque cosa més, si no ho deixem aquí, tornarem a acabar amb Tots Sants, perquè li farem un tribut, ja que...
1: Claro.
0: I acabarem amb Tots Sants.
1: Fantàstic.
0: Vols afegir qualque cosa més?
1: Si volen obtenir més informació sobre tot el que es realitzarà durant aquest dia, pues poden anar a Instagram de mostjar.llepelsdelllúpol, on hi trobaran tot tipus d'informació de la mostra.
0: Beníssim. I de Rafael, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta 14a mostra de la cervesa artesana de Mancor. Que vagi tot molt bé, que tingueu molt bon dia, que crec que sí, que només va ser ahir, que van tenir un poc de turbulències, però bueno, crec que per dissabte dona molt bon temps. Per tant, que vos vagi molt bé aquesta diada.
1: Sí, crec que sí, que dona bon temps. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder promocionar aquesta mostra de cervesa artesana. Ha estat un plaer, això amb vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres. Que passis bon cap vespre, Rafael.
1: Igualment.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu, vagi bé tot, salut.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Molt bon capvespre i benvinguts. És dijous de capvespre una vegada més i ja tornem a ser aquí i estic super mega ben acompanyat, com no podria ser d'altra manera, amb en Joaneta. Com estàs, Joana? Bones tardes.
1: Hola, bones tardes. Bones tardes als nostres oients i gràcies. Jo també estic molt ben acompanyada. Una setmana més,
0: eh? Ja tornes a dijous, per mentir com passes les setmanes, eh? I ara veuràs tu, ara vendràs a tardor, es farà tard, vendràs... Tendré intuït per tot.
1: Sí, fa molt de fred, me farà pas a venir, eh?
0: No, vendràs, no. Pedro, ja vendràs a cantar, no facis pena. I si no ho farem, durem l'estudi portàtil, i el durem al mòbil, una unitat mòbil, i el durem a que teva.
1: No, podem fer cridar telefònica.
0: També, pots entrar per telèfon.
1: Pots entrar per telèfon.
0: Sí, sí, a més, mos compaginant perfectament, tu i jo ja. De què parlarem avui?
1: Pues mira, avui vos he preparat un programa una mica diferent, perquè avui no farem rànquings, no xerrarem de 10 famosos, ni de 15 escàndols. Avui dedicarem pràcticament tot el programa a una sola dona. Una dona que va morir fa 29 anys i que 29 anys després encara continuam veient fotos, documentals, portades, pel·lícules, sèries i titulars. Una dona que va entrar a una família real en només 20 anyets, que va protagonitzar una de les nostres més vistes de la història, que va tenir dos fills destinats a formar part de la monarquia britànica i que amb el temps va acabar convertint-se en una figura molt més gran que el títol que li havien donat. I avui, a Gemma Contes i a petició d'en Jaume, xerrarem de na Diana Spencer, na Lady Di.

0: la va catalogar així, just després de la seva mort, crec que era, ara no me'n recordo el nom, era un president laborista, el president, el primer ministre, perdona, perquè Anglaterra és primer ministre, la va dir, se va morir un dissabte, se va matinar un dissabte, un diumenge, i el diumenge anava a missa, va dir, és la princesa del poble, crec que va quedar batejada així. Ara
1: Sí.
0: me'n recordo el primer ministre quin era.
1: Bé, després va sortir a Belén Esteban que la volia
0: També.
1: destronar, eh? Però
0: Bueno,
1: bé,
0: això és a
1: ja
0: part,
1: és un
0: això
1: altre
0: part.
1: cas a part, que també en poden xerrar qualque dia, però
0: Qualque dia,
1: bé, és
0: qualque
1: per
0: dia.
1: riure un poquet.
0: Sí.
1: Bueno, avui jo proposo una pregunta, com així continuam encara xerrant de la Diana, perquè han passat gairebé 3 dècades des de que se va morir, i hi ha hagut altres princeses, altres escàndols, altres divorcis i altres tragèdies. Però a la Diana passa una cosa especial. Encara avui basta veure una foto seva perquè tothom sàpiga qui és. Quasi tothom la coneix. I per entendre per què va arribar a convertir-se en tot un símbol, avui no començarem per París. Tampoc començarem per Camila. Ni tan sol començarem per aquella boda amb un vestit enorme i una cua interminable de la que varen xerrar la setmana passada. Avui començarem quan ella encara no era princesa. Perquè abans de la Lady Di hi havia na Diana. Na Diana Frances Spencer va néixer dia 1 de juliol de l'any 1961 a Park House, a Norfolk, molt a prop de la residència real de Sandringham. Ella perteneixia a una família aristocràtica britànica i, de fet, els Spencer mantenien relació amb la família real des de feia molts anys. Però això no vol dir que la seva infància fos un conte de fades. Els seus pares se varen separar quan na Diana encara era una nina, a l'any 1967, i se varen divorciar 2 anys després. Na Diana i els seus germans varen continuar vivint principalment amb son pare. I aquí ja apareix una de les grans contradiccions de la seva vida. Va créixer envoltada de privilegis, però també de ruptures familiars.
0: Clar, és que ella després de querer construir la seva pròpia família, i això també la va, és a dir, això crec que la va afectar, el fet de que son pare fossin divorciats, viure un poquet de casa en casa, perquè anaven de casa en casa, clar, havien d'anar primer a Lord Spencer, que era son pare, i després sa mare, que se'n va anar cap a una altra banda, crec que se'n va anar molt enfora, a més de Regne Unit. O sigui, això crec que després va afectar, no és així.
1: Sí, de fet, li va afectar a ella i, de fet, segueix afectant en el seu fill, perquè després veuràs com continua tota la roda. Això és important recordar-ho perquè anys més tard, na Diana xerraria molt de la importància del seu fill i de donar-li una vida el més normal com fos possible. Però bé, l'any 1975, quan son pare va heretar el títol de Comte Spencer, na Diana va passar a ser oficialment Lady Diana Spencer i la família se va traslladar a Althorp, la gran residència familiar que tenien els Spencer. Però aquí ve una de les coses que ja m'agraden més de la seva història. Perquè abans de convertir-se en una de les dones més fotografiades del planeta, na Diana feia feina en nins.
0: Això me sona, que se'n sortia, que te'n recordo que gravaven que sortia dins aquell mini, pobreta.
1: Sí.
0: De què
1: I
0: feia?
1: feia feines de cuidadora. I quan se va instal·lar a Londres, va fer feina a la Young England School, una escola infantil de Pimlico. És a dir, una jove aristòcrata de 18 o de 9 anyets cuidant infants compartint pis a Londres. Ja te pots imaginar la vida d'una estudiant de
0: Clar,
1: Londres.
0: clar, sí. Sí, com devia ser la cosa, ben que devia ser un carrer, sortir al carrer tranquil·lament, clar, cosa que després va perdre,
1: Sí.
0: malauradament, en sa fama, és així. Però clar, devia ser totalment anònima. És a dir, mai vera que era formava part de sa família Spencer, era Lady,
1: No era el mateix.
0: però no era sa fama que
1: La
0: després.
1: passa següent era molt més grossa de la que ella s'imaginava que visquent a un pis a Londres.
0: Sí.
1: I també, però això duraria molt poc, perquè l'any 1977 tornaria a coincidir amb un home que canviaria completament la seva vida. Un home 13 anys més gran que ella. Un daddy sugar, com se diria, no? Un sugar
0: Da,
1: daddy,
0: Daddy
1: un sugar
0: Sugar,
1: daddy.
0: eh? I això me vens amb uns temes. No els havia sentit mai, ja, Joan.
1: L'hereu del tron britànic,
0: En
1: un
0: Charles.
1: príncep Carles.
0: En Charles.
1: Curiosament, en Carles no havia començat interessant per na Diana. O sigui, primer se va interessar per la seva germana gran, na Sara Spencer.
0: Ara pensa. O sigui, tens raó. A més, crec que hi ha una... Bé, la sèrie de Crown, que hem posat abans els main títols, els crèdits principals, crec que aquesta història surt, a més.

0: Sí, no? I després hi ha pel·lícules, infinitat de pel·lícules de Diana, que també surt. Que primer anava per la germana major i després se va enamorar de Diana.
1: Tenc apuntat, m'he de veure The Crown.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Quan na Diana i en Carles se van trobar al Toro, en un novembre de 1977, na Diana tenia 16 anyets. I la relació sentimental entre ells va començar més endavant, pues, cap a l'any 1980. La mateixa Casa Real Britànica situa aquell retrobament de 1977 com un dels primers moments de la seva història conjunta. I aquí comença el conte.

0: el conte que ens varen vendre, perquè després de poques trobades, una jove de 20 anys estaria a punt de convertir-se en la futura reina d'Inglaterra. Però abans d'arribar a aquella boda, hi ha una pregunta que, vista avui, resulta gairebé inevitable. Carles i Diana, estaven realment enamorats? Tu què creus?
1: Jo crec que, el que varen xerrar, és a dir, tu saps quantes varen entrevistar que ella va dir, sí, estic molt enamorada, i ell va dir, sigui el que sigui l'amor...
0: Ho tonteniqui.
1: I d'ai, és que...
0: Perquè si miram les fotos d'aquella època, però és que sí.
1: Ella sí que crec que estava més enamorada.
0: Ella joveneta, tímida, guapa...
1: Principiant, innocenta...
0: És a dir, ell, 13 anys més gran, veus, estàs enlluernada...
1: Que no sabia on se ficava molt bé. Ell ja sabia el paper perquè havia estat educat per ser hereu de la corona. Però ella, jo crec que no sabia ben bé on se ficava.
0: No. Tota la premsa britànica cercant desesperadament una futura princesa, però hi havia una diferència molt important, que és el que em dic. Quan varen començar a sortir, na Diana tenia 19 anys i ell 32. Uh-huh. 13 anys de diferència que, més enllà de l'edat, significava també dues vides completament diferents. Ell havia viatjat, havia tingut altres relacions, duia anys preparant-se per ser rei, i na Diana pràcticament acabava de començar la seva vida adulta. I la relació va anar molt, molt, molt, molt ràpid, perquè l'any 1981 en Carles li va demanar matrimoni al castell de Windsor, i dia 24 de febrer de 1981 Buckingham Palace anunciava oficialment el compromís. Na Diana tenia 19 anyets i aquell mateix dia varen sortir davant les xambres. Ella duia aquell vestit blau que avui tots tenim associats a na Diana.
1: Sí, sí. No, a més, és que jo t'ho dic, ara veig fotos que he vist de la sèrie i és que ho colaven, no era el mateix, òbviament, però sí. Aquesta pel·lícula, a més, molt famosa, aquesta pel·lícula de Diana. Que, bueno, això és de Crown, eh? Sí? La foto? Aquesta?
0: Sí, sí, sí. He posat les fotos de la sèrie de la...
1: I d'ahir me'l recomanava a gens veure The Crown, si vos interessa aquest tema. I a més, ja crec que la segona o la tercera temporada crec que xerra exclusivament de la Diana.
0: Han de tenir temps per veure tres temporades, Jaume.
1: No, són 8 capítols cada temporada. Vos agafeu quan tingueu vacances i vos estireu en el sofà. Home, feis el que vulgueu, també.
0: Felicitats en el que tingueu vacances.
1: No, tot simplement ho recomanam.
0: Bé, ella duia el vestit blau aquest, que tots tenim associats a ella, i que a la mà mostrava una de les joies més famoses del món, que és l'anell de safir blau envoltat de diamants. Nosaltres, com que tenim la foto aquí, veiem l'anell. És a dir, no és com el de la Georgina, però no. És més guapo, és més fina.
1: Sí, sí, exacte, és més finois. Sí, sí, sí, sí.
0: I aquest anell, molts anys després, acabaria la mà d'en Kate Middleton quan el príncep Guillem li va demanar matrimoni, però deixant l'anell de banda. Perquè aquell dia va passar una cosa que, vist avui, és quasi bé una premonició. Durant l'entrevista de compromís, que és el que hem comentat abans, un periodista fa una pregunta absolutament normal. Estau enamorats?
1: Clar, i
0: Diana, ella tot d'una, esclar... I en Carles va dir, whatever in love means. És a dir, sigui el que sigui, està enamorat. I, perdoneu, però si jo que haig d'anunciar que me cas, i el meu futur home contesta això, agarra-te i vámonos.
1: Jo, que mater-me valguin, eh? Saps què vol dir que mater-me valguin? Arrencar corda, sí, sí, i com sí. Més em farà millor. Ja toco, tu
0: però dins. També hem de dir que era una nina innocent.
1: Clar, el que dèiem. Ell era... Sabia de què anava el tema, perquè era el ben educat, i sabia el que és institució monàrquica i tot això, i ella se ficava... Sí que és vera que no era totalment aliena a la institució monàrquica, perquè ella era lady, i son pare era... Duke Spencer. Val, i per tant sabien de què anava el tema, no eren aliens.
0: El comte Spencer.
1: I deia, sé que era un càrrec nobiliari, sí. És a dir, que no eren plebeis, que a vegades han xerrat que, per exemple, xerraven l'altre dia d'en Harald i de la Sonia, tant recordes que ell era totalment, i que van tenir el problema. Aquests estaven tots dins l'aristocràcia, o sigui, sabia un poc. Però d'així tot, jo t'ho dic.
0: Sí, de tota manera, ara no entrarem en debats de les edats que mos posem a festejar o no, però ara que l'edat que tenim ara podem mirar cap enrere i pots veure que quan tens 19 no penses el mateix que quan tens 32.
1: Per això, sí, sí.
0: Diferents hobbies, diferents de tot. Bueno, avui aquella resposta que va donar en Charles, ja has fet explotar Twitter, Instagram, TikTok i un grup de WhatsApp de la família.
1: De la família real.
0: Què ha dit? Què ha dit? Bé,
1: que...
0: Però bé, pensant que som a l'any 1981, no hi ha xarxes socials, i allò gairebé se va interpretar com una centralitat d'opinió. Però bé, na Diana no ho va viure així, perquè any després ho va explicar que aquella resposta la va deixar completament desconcertada.
1: Ah.
0: I avui, això ja comença a aparèixer un nom que els va acompanyar durant tota aquesta història, que va ser na Camila Parker Bowles.
1: Na Camila, molt bé. Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Abans de na Diana, ja hi havia hagut na Camila.
1: Sí.
0: En Carles i na Camila se coneixien des de principis dels anys 70 i havien mantingut una relació. Però na Camila se va acabar casant l'any 1973 amb n'Andrew Parker Bowles.
1: Parker Bowles.
0: I en Carles i ella varen seguir siguent amiguis, però... tenien el mateix cercle social, sí, i varen mantenir una relació molt estreta, sí, som els amiguis.
1: I molt amagada.
0: Imagineu-vos ara na Diana, teniu 19 anys, vos estava a punt de casar amb el futur rei d'Inglaterra i mi planeta que vos està mirant. I al mateix temps comences a pensar... Tens dubtes sobre la relació?
1: Clar, si la resposta que li va donar del que era d'amor, ja dubtes, no.
0: No devia ser fàcil.
1: Ja que gens, ni mica. Gens
0: I aquí
1: ni mica,
0: hi ha una història que na Diana contaria any després, perquè poc abans de la boda va descobrir que en Carles havia encarregat una polsera per a na Camila.
1: Uh-huh.
0: I la polsera duia gravades dues lletres. G i F. Gladys i Fred. Són noms que, segons aquesta versió de na Diana, era Carles i Camila que se referien afectuosament l'un a l'altre. Ella va descobrir que se deien això l'un a l'altre.
1: Però si els escoltaven. És com si féssim un pseudònim per cada un. O un li d'agradis, l'altre de Fred.
0: No, jo crec que era una cosa que tenia entre els dos, entre la parella. No? Jo què sé, com si jo t'he dit... Ai, Jaimín!
1: Sí, exacte.
0: No?
1: Però Jaimín i tal, però Gladys i Fred... Per exemple, Fred en Charles no se sent bon res, i Gladys en Camila tampoc. Jo crec que devia ser un poc en clave d'anonimat, no ho creus?
0: Home, és que en mallorquí Fred... podria significar que és molt fred.
1: Jo t'ho dic ara perquè no sé si te'n vas donar compte, i això va sortir i va esclatar que t'havien interferit una cridada. Te'n recordes que hi havia una cridada telefònica? I crec que
0: sí,
1: això de Gladys
0: sí.
1: i Fred va sortir perquè els mateixos se xerraven com a Gladys i Fred.
0: És que en Jaume sempre me fa spoiler.
1: Justament, ho tenies preparat. Sí. És igual que vinguem, au, callarem.
0: Però vendrà.
1: Vendrà.
0: Bueno, na Diana va explicar posteriorment que trobar aquella pulsera la va deixar devastada. I aquí... Me'ls podríem demanar, Jaume, tu què faries si trobes una pulsera amb un noms de leds?
1: I... Jo ja t'he dit abans que matar-me valguin quan va dir allò, però si ja t'admunt te trobes una altra prova com aquesta, tu què faries, Joana?
0: No ho sé, ten 19 anys.
1: Ten 19 anys?
0: M'estic intentant ficar dins la pell d'una dona de 19 anys.
1: Clar, tu mires en el prisma de 19 anys.
0: Ten 19 anys.
1: Estàs
0: I si
1: enamorada...
0: Ell te diu, no, li estàs donant... És molt fàcil dir-li... t'estàs inventant, li estàs donant bolla una cosa que no és i tal, i sempre tens aquesta manipulació la podia fer perfectament. Bueno, queden poques setmanes perquè ja hi ha plats en la cara de na Diana i d'en Carles, i ella dubtant, hi ha tasses, hi ha moquedors, hi ha portades, milions de persones esperant aquella boda, i clar, tu ets la futura princesa de Gales, i què fas? Pues, seguim. Tirant pambant. No tot la boda. Seguim.
1: No, perquè si tu no la boda, tu saps la quantitat de paret de caviar que haurien de cancel·lar.
0: Sí, però bé, això era en Jennifer, no.
1: Bé, però tu venguis a poar, la quantitat de 300.000, 400 milions de flors.
0: Eren 1.900 convidats, te'n recordes?
1: Sí, una barbaritat.
0: Molt de plats.
1: Una barbaritat.
0: No, jo estava massa paper.
1: La boda segueix endavant, idò.
0: Sí, segueix endavant, perquè avui en dia ho tenim molt fàcil, Jaume. Nosaltres dèiem, no matxàs i ja està. Però bé, prova de tenir mig món esperant davant la catedral de Sant Pau.
1: Uh-huh.
0: Na Diana va explicar any després que havia tingut dubtes abans d'arribar a l'altar, i això és una de les coses que fa que aquesta història sigui tan fascinant, perquè nosaltres, quan mirant les fotos de l'any 1981, sabem com acabarà la història. Ella encara no ho sap. Res, mentre ella intentava entendre dins quin món s'havia ficat, la premsa se tornava totalment boja en Nadiana. De sobte, aquella lota que feia feina amb infants era perseguida per fotògrafs. Com vestia, on anava, amb qui parlava, quin pentinat duia, tot interessava. I aquí comença una relació que acabarà sent fonamental en la seva vida, Nadiana i la premsa. Una relació d'amor i odi. Els fotògrafs la varen convertir en una estrella, però també varen acabar perseguint cada passa que feia. I encara faltaven 16 anys perquè arribàs aquella nit de París. Però tornem a l'any 1981, perquè dia 29 de juliol Londres s'atura. Centenars de milers de persones omplen els carrers. La cerimònia se celebra a la catedral de Sant Pau i, segons la pròpia Casa Real Britànica, la boda va arribar a una audiència mundial estimada d'uns 1.000 milions de persones entre televisió i ràdio. I aleshores arriba Nadiana, amb 20 anys acabat de fer. Tens una carrossa, amb aquell vestit, aquelles mànigues, aquell volum i, sobretot, aquella cua interminable que varen comentar de 7 metres i mig.
1: De que ell era a l'iglesia i la cua encara era que seva.
0: Sí. Un món veia una princesa, una boda perfecta, un conte de fades, però nosaltres ja sabem una cosa, que aquell dia gairebé ningú sabia. Darrere aquella enorme cua blanca, Nadiana ja arrossegava molt de dubtes. I ara sí, anem a entrar a la boda del segle.

0: De la boda d'en Carlos i la Diana ja n'han xerrat. Per tant, avui no vos donaré compte quant de metros, quanta gent, com era vestit, res. Avui anirem a una altra cosa. Què passava darrere les càmeres?
1: Què passava darrere les càmeres? Les càmeres que n'hi havia de tot el món, eh? A part de la, sí que és veritat que van donar l'especialitat o l'exclusiva a la BBC de Londres, però hi havia moltes, hi havia gent que... Però és veritat que les imatges, crec que totes les imatges principals l'agafaven les altres cadenes de la BBC. Ah. És a dir, no podies...
0: Què passava darrere les càmeres?
1: Què passava?
0: Perquè aquell dia que semblava perfectament calculat, hi havia nervis, hi havia tatxes, hi havia xingudes i fins i tot bromes de cunyats. Començant per dematí, la Diana s'estava preparant, tan revoltada de gent, tan perruqueria, maquillatge, vestit, tiara... Però hi havia una tele encesa a l'habitació.
1: Mira... Tenia la seva televisió a prop. Ah, però,
0: claro, tenia la tele i veieu canal que estava donant la tot seva boda.
1: Els preàmbuls.
0: Tot preàmbuls, periodistes, ara, com serà el vestit, tant,
1: Jo, pues... jo me paro de 3.000... No t'ho pogués pas ni dius, d'això.
0: Pues ella va decidir posar la tele. La seva pròpia boda per la tele. Una de les seves dames d'honor, que eren a India Hicks, va recordar any després que ella fins i tot feia llevar la gent quan li tapaven la pantalla. És a dir, ets, fuig, que no sé el que diuen. I en un moment donat varen posar un anunci de gelat de Cornetto,
1: sí,
0: que l'he intentat cercar, però aquell any no he sentit com era. I la Diana va començar a cantar la cançó de l'anunci, però perquè vos fegeu una idea, la millor era la cançó de Carrefour.
1: Exacte, Cornetto, Cornetto.
0: I clar, ella estava allà cantant Carre,
1: no, no creus que eren un poc nervis?
0: Sí, home.
1: Que eren un nervis.
0: 20 anyets.
1: Sí.
0: Què havia de fer? No tenia WhatsApp. No podia enviar un
1: ni
0: missatge.
1: Facebook, ni...
0: No podia enviar un missatge. Ai, que nervia s'estó i amiguis.
1: Sí, exacte.
0: Pues res. Va començar a cantar la cançó de l'anunci i van acabar cantant tots. I l'ha imaginat. La senyora cantant anuncis mentre se la vestien i li posaven la tiara. I és que això és molt, molt de Diana, saps? És molt campechana.
1: Sí, sí.
0: A mi de tota aquella pompa hi havia una lota... bé, hi ha una anècdota boníssima, que és que quan ja estava pràcticament preparada, se va posar perfum. I ella empleava qualque fleur.
1: Qualque fleur.
0: No,
1: qualque francesa, fleur. Té pinta de ser.
0: Bé, hi havia qualque fleur allà de dins. Qualque fleur.
1: Qualque fleur, diria-la.
0: I accidentalment li va caure una mica de munt vestit. Clar, una tatxa a un vestit. Va, no és el teu vestit de la teva boda, és un vestit que està mirant mig planeta, col la tap. Pues mira, ella va intentar dissimular i s'anava posant la mà a fotos i coses que se veu. Nosaltres no ho sabem, però després un que ja ho sap, sap que anava...
1: T'ho fixes més.
0: Anava intentant dissimular, anava posant la mà per allà davant. Res.
1: Jo ja ho val.
0: Jo ja he tingut un atac de cor. Ella només tenia un atac, ja. Però, bueno, t'ho imagina't. Què passava si li passava qualque cosa en el vestit?
1: Clar, al darrer moment no tenien un de resposta.
0: Sí, perquè els dissenyadors estaven atacats d'un nervis. ¿Vale? En David i en Elisabeth Emmanuel...
1: Que són els dissenyadors.
0: Sí, tenien tanta por que el disseny se filtrés o que fos robat o que s'espanyat, jo què sé, qualsevol cosa que te pot passar un dia a la boda.
1: Sí, darrer moment.
0: Que varen començar a preparar un segon vestit secret, que el més curiós és que la Diana no sabia que existia. Perquè no era exactament igual i... Tampoc és que arribassin a acabar-ho tot, ¿vale? Perquè era simplement un plan B per si passava qualsevol d'aquestes coses. Varen arribar a extremar tant la seguretat que guardaven els dibuixos i les mostres en clau. I segons han explicat els dissenyadors, deixaven retalls falsos perquè si la premsa descobrís algo no sabies exactament com seria.
1: Ostres, tu, quin pla més ben elaborat.
0: Operació secreta. Vestida Lady Di.
1: Top secret.
0: Sí, totalment. Bé, res, no preparaven cap vestit, ja me protegien un secret d'estat. I la Diana també duia petits detalls que no sortien a cap foto. I una era que a dins el vestit duia cosida una petita ferradura d'or de 18 quilats en diamants com un amulet de bona sort.
1: Ostres, clar, i damunt de...
0: Una cosa...
1: De fusta.
0: Bé, sí.
1: Quan de fusta era que era d'or i diamants.
0: Sí.
1: I com era aquest amulet?
0: No he trobat la foto.
1: Ah, d'acord.
0: De ballo peus duia un altre secret.
1: Ah, sí.
0: A les soles de les sabates hi havia pintades dues lletres. Se va pintar una C i una D.
1: Ah, més mal que no
0: molt
1: era...
0: Molt simple,
1: que
0: molt, no era, molt de 20 anys.
1: Que no era Fred, Fred i Gladys.
0: No, no, aquesta el duia en Carlos, en els calçillos. Carles i Diana. I un petit co entre les dues inicials. Ai, no, com a l'escola.
1: Ah,
0: C i D.
1: Era una romàntica, ella. Sí. Estava molt enamorada i l'altra era... Un...
0: Ha quedat clar que estava enamorada. Sí. Bueno, sabien com va acabar la història, aquest petit cor avui ja és un pot de pena, saps? Però bé, és una anècdota que em va agradar quan vaig llegir que una de les dames d'honor més petites era a Clementine Ambro, i no és que fos una nina qualsevol per a Diana, sinó
1: ni tampoc
0: que...
1: era un taranja.
0: No. No. Clementina. Havia, que les nostres bromes les han d'agafar.
1: Sí, però sí.
0: Bé, havia estat alumna seva quan a Diana feia feina als infants abans d'entrar a la família real. I dona Clementina estava corrent-sos i va caure durant les celebracions i se va fer un poquet de mal. Va ser una respiració d'un genoll. I a Diana, enmig de tot aquell protocol de Diana, foto aquí en el jardín, foto aquí con la família. Fe, imagina, 1.900 convidats, sí. 1.900 fotos, no, perquè en feien més.
1: Clar.
0: Res, 3 hores fent fotos.
1: On viva Déu.
0: Però bueno, enmig de tot aquell protocol, se va preocupar tot d'una, a veure què li havia passat i consolant si s'havia fet mal. És a dir, Jaume, és un detallasso de na Diana.
1: És que, mira, és primera... que estava enamorada, però és que era tan humana, era tan humana.
0: És la que s'oblidava del protocol quan tenia una persona davant que necessitava afecte.
1: Que era persona abans de tot el que era. És a dir, van de càrrec, era persona.
0: I després de tota la solemnitat, varen arribar n'Andrew i n'Edward, que són el germà petit d'en Charles, i quan tu nòvios se'n van anar cap a la primera etapa, etapa, això és com un Tour de France.
1: Com anava a dir, vale. Com se va a Espanya, que ara estàvem en marxa en ciclisme.
0: Etapa de la Lluna de Mel, havien decorat un carruatge amb globos, llaunes i un cartell de Just Married. És a dir, ah, res, la família real britànica, igual que nostres cosins, després d'una boda pollença, saps?
1: Sí, sí.
0: I res, i així se'n varen anar, en Carles i la Diana, que van de casar, davant les càmeres, per així que començava el conte de fades, però quan van desaparèixer les càmeres va començar un matrimoni de veritat. I aquí és allà on la història comença a canviar, perquè arribaria la Lluna de Mel i na Camila encara estava dins el cap de na Diana. Després de la boda arriba allò a qui en teoria hauria de ser la part més romàntica. Claro, te'n vas de Lluna de Mel i els varen passar els primers dies a Brownlands, que és una casa de la família Mountbatten.
1: I després... Això és un tio nuvi, això. Lord Mountbatten.
0: Sí. I després se'n van anar al iot Real Britannia per fer un creuer de 12 dies per la Mediterrània. Fins a acabar la Lluna de Mel a Balmoral, Escòcia. Res. Un tour que t'he dit.
1: El que fem sempre. Tu, quan te vas casar, vas fer això? Com a mínim fas això.
0: Sí. Damunt tu paper tot perfecte. Unió Real, Mediterrània... acabat de casar, però segons el relat que na Diana faria any després, na Camila continuava apareixent d'una manera o d'una altra, fins i tot a la Lluna de Mel.
1: Què dius?
0: Hi ha una anècdota especialment incòmoda que na Diana va explicar que un dia varen caure unes fotos de na Camila des de dins una agenda o d'un diari d'en Carles. I també va contar que durant aquell viatge en Carles duia un bessons en dues lletres C enllaçades.
1: Pensar que la Diana era beneita.
0: No ho sé. O que necessitava
1: ho fa per befa. Tu creus que ho fa per befa?
0: No ho sé, però jo no m'enduria...
1: És terrible, això.
0: O bessons...
1: Clar, és que aquí tu comences a donar compte de tot el que va patir, no, Diana?
0: A veure, per defensar lo indefendible.
1: Lo indefensable.
0: Indefensable. Podria ser que aquests bessons els hi hagués regalat quan eren novis, nòvios, abans de conèixer a Diana, i els ha fes emplear, com tu dius, ja les meves joies, ha agafat, com jo només en tenen dues o tres,
1: clar,
0: sense voler els va agafar.
1: L'ha agafat perquè només tenia aquestes.
0: I li podria dir, perdona, Diana, però és que pensava en les altres, que són del mismo color.
1: Solamente tengo cuestas. Bé, no ho sé, jo vull pensar, jo és que som, el meu mal pensat, no ho sé.
0: No, jo som mal pensada, però el volia defensar.
1: El volia defensar ell, estàs part de part d'en Charles.
0: No, no, no, jo som Diana. Diana, Tim Diana. Mira, segons relat posterior, quan a Diana li va demanar explicacions, en Carles ho va presentar com un regal d'amistat. Mira el que te deia jo. Ni me'n recordava. Un regal d'amistat.
1: Què vol dir? No, no el dubtis en cap moment, en això.
0: Bé, imagina't la situació. T'acabes de casar, ets de lluna de mel i un fantasma de l'ets ha vengut en nosaltres sense haver comprat un bitllet. Però bé, més enllà de la broma, na Diana contaria que aquella presència de na Camila li provocava una inseguretat enorme, normal. I això és important perquè mentre les fotos mostraven una parella que sempre reia, recient casada i tal, de dins d'ella ja passava un calvari.
1: Clar, hi havia aquest postureig aquí, que s'ho pas que feia.
0: No i... crec que sigui postureig, és protocol.
1: Sí, però és que ella no, jo el que t'he dit, que o sigui, ja a partir d'això, el que ha patit ella durant tot aquest temps, aquí ja comences a donar-te en compte quan comença a partir, i donar-te en compte ella de totes les coses que li estaven fent en si innocència que tenia en aquell moment, crec que devia ser molt, molt, molt mal de passar.
0: I en dir que na Diana era que se saltava les normes, no era la
1: era
0: que
1: feia...
0: De la Z no seguia el protocol.
1: De fet, la reina en sa sogra va tenir més d'un problema per aquestes coses.
0: No callava. Bueno, any després, na Diana va xerrar públicament d'una cosa que en aquella època pràcticament no s'explicava: la bulímia. A la famosa entrevista de Panorama de 1995 va reconèixer que havia patit bulímia durant anys i ho va explicar d'una manera molt clara. Deia que no era simplement un problema amb el menjar. Per ella era una manera d'escapar de la pressió, de la baixa autoestima i de tot el que estava passant dins el seu matrimoni. Sí. Na Diana mateix ho va definir com un símptoma de lo que estava passant en el seu matrimoni. Pensar una cosa, davant del públic era una de les dones més admirades del món. Darrere de les portes, ella mateixa explicaria any després que se sentia insegura, tota sola, incapaç de gestionar tot el que li estava passant. I això avui pot semblar més normal perquè parlam molt més de salut mental, però a principis dels anys 80 una princesa no sortia a dir públicament no estic bé.
1: Era inconcebible.
0: Una princesa no reia, saludava, feia actes oficials.
1: No plorava.
0: No, i continuava el que hi havia.
1: Emocions, zero.
0: Però bé, arriba una cosa que ho canvia tot. Un ins, un guiamat. Amic de que els primers mesos de matrimoni arriba una notícia. Na Diana està embarassada. Dia 21 de juny de 1982 neix el seu primer fill, el príncep Guillem. Només 3 anys abans, na Diana encara feia feina amb infants en una escola de Londres. I ara ja era mare d'un segon en la línia de successió al tron britànic.
1: Clar.
0: Aquí comença una altra part essencial de na Diana, perquè si hi ha una cosa que gairebé tothom coneix, coincideix, és que sa mare va ser central a la seva vida. I Diana va intentar que en Guillem i després en Harry tinguessin una infància una mica més normal de lo que era habitual dins de la família real. No sempre ho va aconseguir, evidentment, però ho va intentar. I això mos du a una Diana que el públic encara estimaria més. No només la princesa, sinó la mare.

0: perquè després arribaria en Harry, i amb el seu fills, veurem una Diana que començava a fer coses que dins aquella monarquia no eren tan habituals. Arribant probablement a una de les facetes més importants de la vida de Diana, abans de princesa, abans d'icona de moda, abans que protagonista de portades, Diana era mare. Dia 21 de juny del 82 va néixer en Guillem i dos anys després, 15 de setembre de 1984, arribaria en Harry. Tots dos varen néixer a l'Hospital St. Mary's de Londres. I des del principi, Diana va intentar que el seu fill tinguessin una vida una mica més normal dins una família que, evidentment, no tenia res de normal.
1: Era totalment disfuncional.
0: Sí, i encara ara.
1: Encara ara.
0: Per exemple, l'any 1983, en Carles i na Diana havien de fer un important gir oficial per Austràlia i Nova Zelanda. Sí. I en Guillem no tenia ni un any. I na Diana va decidir que el seu fill viatjaria amb ells. I va anar. La mateixa Casa Real Britànica recorda aquella gira oficial amb el petit Guillem acompanyat dels seus pares. Pot parecer una tonteria, però dins una monarquia amb viatges oficials i els infants tradicionalment havien anat bastant per separat, era una decisió significativa. Na Diana no volia passar setmanes a lluny del seu fill, simplement perquè un protocol deia que havia de fer això.
1: No, però és normal, jo també ho entenc, eh? Molt, sí. Bueno, mam, dins la família real britànica, no sé què t'he de dir, però jo crec que això ja hauria de ser una estocada de les seves, t'he de dir, aquí, perquè clar, normalment, per molt infant que quedis, es fan, tenen les seves responsabilitats, i els nins, sobretot si són infants, queden a casa seva, que tenen 40.000 nadones d'aquestes que cuidadores d'infants, i no. Això jo crec que quan ella va dir, aquí ja seria pas sargenta, que és el que fa ella, que és el que tu dius, t'he de dir, fins aquí hem arribat.
0: Sí, o aquell, per no escoltar-la, la deixava fer el que volia, que també pot ser.
1: Sí, eh?
0: Ella vol estar a los nins, pues, mentre ella estigui a los nins, jo puc anar a veure a Camila.
1: Pues, vos, uep, no hi digui també això. Sí, no, és vera. Ai, bueno. Joana, com anàvem per això, que és protocol i de...
0: Sí, després hi havia la vida quotidiana, perquè en Guillem i en Harry varen créixer entre palaus, escoles privades, actes oficials, però en Diana també els duia a llocs més normals.
1: A on?
0: Parc d'atraccions,
1: sí.
0: Restaurants, sortides amb altres nins...
1: Això és normal, però...
0: I a McDonald's.
1: I ara què dius?
0: Pues sí.
1: A McDonald's a menjar.
0: Mira.
1: Això sí que devia ser un viva Déu quan anava a McDonald's en sort nins. Ell anava directament, devia dur 40 guardaespaldes darrere.
0: M'imagino. Un ducuiners que feia feina per na Diana, en Darren McGrady, un ducuiners, ha contat que un dia ella li va dir: no preparis a dinar perquè me'n vaig amb los nins a McDonald's. I el va dir: what?
1: What? What did you say? Are you talking to me?
0: Eh? I diu... si jo li puc preparar les hamburgueses, a més la carn que duc jo clar. És de primera qualitat.
1: Fast quality.
0: I na Diana li va dir que no anaven a menjar l'hamburguesa, que anaven a cercar la jugueta tu Happy Meal.
1: Clar.
0: Hombre.
1: És que molta gent anava, menjava l'hamburguesa, la tiraven tot a la paret i després...
0: Qui no ha anat... en un Burger King a cercar
1: el Burger King, sí. Jo a McDonald's no he entrat mai.
0: Perdó. McDonald's qui no ha anat a McDonald's per un Happy Meal?
1: Jo. Jo no he entrat mai a un McDonald's. Però bé, escolta, que sí, que entenc que tenc molt d'amics que duen els seus nins i els nins, quan tens hamburguesa, em toquen anar a l'hamburguesa i se menja, no? Però a vegades, moltes vegades, se queda l'hamburguesa amb la taula i van per la jugueta de Happy Meal. Això és com el Kinder, que també agafaves el Kinder, el tiraves i agafaves la jugueta de dins.
0: Nosaltres vam anar a cercar la jugueta de Happy Meal perquè tenim un sibarita que no menja. L'hamburguesa de McDonald's.
1: Molt bé.
0: Però bé, bueno, meravellós. Tu pots ser segon a la línia d'associació del tron britànic, però si tens 6 anys i vols la jugueta Happy Meal, com qualsevol altre nin, has d'anar a cercar la jugueta. Bé, què va fer sa mare? Estic molt contenta que el digués
1: a mi. Això dona normalitat, eh? Dona normalitat sí. A la gent, tenc que dir.
0: Tu t'imagines, mamà, és que a l'escola tots tenen el juguetito de Happy Meal.
1: Tu no puedes tenerlo porque eres heredero de Inglaterra, saps?
0: No. Tu vinen jo que tendràs la jugueta.
1: Es pot dir que dona normalitat. Pots tenir tant de problemes. No l'he dit dins la família real.
0: Això no vol dir que en Guillem i en Harry tinguessin una infància normal, perquè és evident que no, perquè tenien càmeres, tot ho tens davant. Seguretat, palau, protocol, però a Diana intentava mostrar-los a ells que de fora d'aquell món també existia la vida real. El més interessant és escoltar el seu fill any després, perquè l'any 2017 sí. en Guillem i en Harry varen participar en el documental Diana, Our Mother, Her Life sí. and Legacy.
1: L'ha vist molt
0: i en Guillem va recordar la seva mare dient era molt informal i li encantaven les rialles i divertir-se. I en Harry va dir una frase encara més senzilla: era la nostra mare, encara és la nostra mare.
1: Clar.
0: I va afegir que els havia envoltat d'amor. I aquí desapareix la princesa, perquè no hi ha una Lady Di, no hi ha Palau, hi ha dos fills que xerren de sa mare.
1: Uh-huh.
0: I bé, en Guillem encara xerra de l'àvia Diana, perquè hi ha una cosa que és especialment emotiva, que és que en Guillem, William, ha explicat que parla de na Diana en els seus fills
1: uh-huh.
0: i que a casa tenen fotos seves. Home, la predina, encara que no hi sigui present, jo, bueno, qui més qui menys xerra ja, d'un.
1: Jo el meu predí matern no el vaig conèixer, però hi havia fotos. És a dir.
0: I els hi xerres i te conten a nen uh-huh. totes i els hi contes. I que quan te ho posen al llit els hi xerra de na gran i Diana, uh-huh. L'àvia Diana. Perquè en George, na Charlotte i na Louise, que són fills d'en William, no la varen poder conèixer. En William explicava que vol que el seu fill sàpiguen que varen tenir dues àvies i que coneguin qui era na Diana. Fins i tot imaginava com hauria estat na Diana com a predina. Diu, rient, diu que hauria estat un desastre, perquè probablement hauria arribat l'hora del banyo, hauria omplit tot de bombolles, aigua per terra, després els hauria deixat, res, així com era sa mare.
1: És
0: com ho dic a Braloca.
1: I és el que tu i tomat dones.
0: Sí, sí. Bé, però després en Guillem diu una cosa important, que intenta dedicar al seu fill tot el temps que pot perquè recorda el que la seva mare va fer amb ells quan eren petits. És a dir, na Diana no només va deixar records, també va deixar una manera d'entendre la maternitat i la família que en William intenta reproduir amb el seu fill.

0: Però, mentrestant, la relació entre en Carles i na Diana cada vegada funcionava pitjor. Hi ha un testimoni molt revelador, que és un amic de la família que va explicar any després, en una època especialment complicada per Diana, estava parlant amb ella a Kensington Palace. Na Diana estava molt afectada i de sobte van aparèixer en Guillem i en Harry corrent en los pijames. I segons aquell testimoni, la cara de na Diana va canviar completament. Un nin se li van tirar damunt, van començar a jugar i ell va entendre que enmig de tot el que ell estava passant, el seu fill era probablement la cosa més important de la seva vida.
1: Bueno, eh?
0: Però aquells dos nins també varen créixer veient com un matrimoni de son pare i sa mare se desfeia. I aquí arribam en un moment que el conte de fades ja no se podia sostenir, perquè Camila deixa de ser només una sospita. Arriben les infidelitats, les gravacions, les entrevistes, les portades... Carles i Diana començarien pràcticament una guerra davant els mitjans de comunicació. El que fins aleshores havia estat una crisi privada estava a punt de convertir-se en un espectacle mundial. Fins ara hem vist una Diana molt jove, una princesa, una mare, una dona que intentava encaixar dins una institució enorme, però arribàvem als anys 90. I aquí ja no se trata de rumors. Això escolta que ve a Camila. No. El matrimoni de Carles i Diana s'està desfent davant tot el món. El més sorprenent és que a partir d'aquest moment tots dos començaran a utilitzar una arma que la família real sempre havia intentat controlar, que són els mitjans de comunicació. Na Diana decideix contar la seva versió i l'any 1992 el periodista Andrew Morton publica un llibre que cau com una bomba, Diana, Her True Story. Allà apareix una Diana completament diferent de la princesa perfecta que ens havien mostrat. Se xerra de la seva infelicitat, de la bulímia, de na Camila, de la soledat que tenia ella dins el matrimoni i de com havia arribat a sentir-se atrapada dins la família real. En aquell moment, oficialment, na Diana no havia participat en el llibre, però any després se sabria que sí que havia fet arribar la seva versió a Morton mitjançant enregistrament i persones de confiança. El mateix Morton explicaria posteriorment com s'havia produït aquella col·laboració.
1: Clar, és que jo crec que sí, en el final, a més, és que després, molt de temps després ho va dir ella, inclús ho va reconèixer, li van fer aquella entrevista fantàstica, el segon, que és quan ja no podia pus, que estava fins a... que estava a punt de vessar, estava a rebentar i va reconèixer tot això, que ell havia col·laborat amb aquesta true story.
0: I això és important, Jaume, perquè na Diana havia entès una cosa. Si els altres contaven la seva història, ella també volia contar la seva història. I aquí comença aquesta espècie de batalla mediàtica. I dia 9 de desembre de 1992, el primer ministre John Major anuncia al Parlament Britànic que Carles i Diana se separen. No se divorcien encara, però oficialment el matrimoni s'ha acabat. La Casa Real confirma que continuaran complint determinades responsabilitats i que tots dos continuaran implicats en l'educació del seu fill. 11 anys després d'aquella boda, el conte de fades ja no se podia mantenir. Però, si penseu que aquí s'acaba l'escàndol, no! Aquí comença de veres. Comença el Camila Gate.
1: Camila Gate.
0: Gener de 1993. Els diaris comencen a publicar la transcripció d'una conversa telefònica íntima entre Carles i Camila. Mm-hmm. La conversa havia estat enregistrada anys abans, a l'any 1989. I era, com ho diria, molt íntima. ja tu, mira, seria més o menys com... Charles...
1: ¿Qué llevas puesto?
0: No, I want to eat Frankfurt tonight.
1: You want to eat Frankfurt? Are you really?
0: I prefiero marisco.
1: Oh, yes.
0: No entrarem en tots els detalls perquè encara volem continuar emetent a Ràdio Pollença
1: sí,
0: la setmana que ve.
1: Sí,
0: Però bé, basta dir que aquella conversa deixava bastant poc espai per imaginar que entre Carles i Camila hi havia simplement una amistat. Bueno, la... que jo m'agrada que ho digui. Camila Gate, què deia aquella conversa? Una telefonada molt íntima entre Carles i Camila, tan íntima que Carles arriba a fer una broma dient que li agradaria estar tan a prop d'ella que amb la seva mala sort podria acabar reencarnat en un tàmpats.
1: Un tàmpats de grolla.
0: Sí. I imagineu-vos això publicat en els diaris britànics l'any 1993.
1: Això d'aquest és un escàndol, a més, de Sun, que són aquests grans diaris britànics que són sensacionalistes de Sun, que digui, va, això
0: la transcripció se va acabar publicant massivament en els diaris britànics i internacionals.
1: La podeu escoltar per YouTube, eh?
0: Sí, també, sí, sí.
1: Dic, per si jo posa
0: he posat el més simple.
1: Sí, sí.
0: I pensau...
1: Està en anglès i no la podem posar perquè els nostres oients no... no, no.
0: Però em poden traduir.
1: Sí, eh? Mm-hmm. Vas que ho posi, vas que ho cerqui.
0: No tenim temps.
1: No tenim temps, no tenim temps.
0: Pensau en una cosa. Avui filtren un WhatsApp mm-hmm. i en dues hores ha d'anar la volta en un món. Sí. Però l'any 1993, una conversa telefònica privada en la futur rei d'Inglaterra publicada en un diari, això va ser... Bomba.
1: I s'adobarà que se van endur aquests diaris. Buah. Per transcriure aquesta conversació privada.
0: I a partir d'aquí ja era pràcticament impossible continuar fingint que Camila no existia. Uh-huh. Bueno, a l'any 1994 en Carles
1: Charles.
0: En Charles parla això va ser a la ITV. Uh-huh. Que significa Independent Television, que és la gran xarxa de televisió comercial britànica, i és com una BBC.
1: Sí, aquesta és l'alternativa a la BBC. Sí.
0: Emet un documental en què el periodista en Jonathan Dimbleby li demana directament si havia estat fidel a Diana, i en Charles diu... Yes.
1: Yes, of course.
0: No, sí, i li van sortir les banyes. De la... No, però això té un nas gros.
1: El nas gros, exacte.
0: Però va afegir que... ho havia estat fins que un matrimoni va quedar irremediablement trencat. Després de que tots dos haguessin intentat que funcionés, era efectes públics la missió que havia comès adulteri.
1: Val. Mm? I ara jo tenc una pregunta. Mm-hmm. Aquest adulteri que diu que va fer després quan ja el matrimoni estava trencat, això que va captar aquest radioaficionat, aquesta conversació, que va ser anterior o posterior?
0: Això, l'any 94, després...
1: Després, idò, i més normal, idò, així se salda. Si va ser després que el matrimoni ja estigués trencat...
0: Mira, tothom...
1: Que xerri el que vulgui.
0: Heu debat.
1: Sí,
0: de, s'està xerrant, de, s'ha filtrat aquesta conversa entre ell i na Dejona. I tothom, perquè segurament, perquè no li donassin tota la raó a na Diana, quan ja ha estat venyuda, se divorcia per això, tal. Uh-huh. Ell lleva terra d'enmig i diu, jo està fidel... quedes com un home, dius mm-hmm. això, però quan se va començar a rompre un matrimoni i així no dius ni que sí ni que no.
1: Però és que, si no vaig equivocar, tu has dit abans que l'enregistrament era veure que se va publicar, però que havia estat enregistrat l'any 89, per tant era molt tonteria que se rompigués. Si no vam mirar malament, tu posava, diu, la conversa havia estat enregistrada anys abans, el 89, però ell se publica en el gener del 93, mm-hmm. per tant, això era una conversació abans d'aquest matrimoni, suposadament, s'hagués romput, no és així.
0: Sí, però quan jo no diuen mai la veritat.
1: I a més, el rei d'Inglaterra ha d'anar a dir.
0: Ells tenen un poder, poden manipular tot el que volen.
1: The power, they have the power.
0: We got the power. Bueno, pues aquí arriba un dels moments més extraordinaris de tota aquesta història, perquè mentre milions de persones miraven en Carles per televisió explicant que havia estat infidel quan les coses estaven brutes, na Diana tenia un acte públic. El podia haver cancel·lat, se podia haver quedat a casa seva. No hi havia Netflix, però se podia haver quedat a casa seva. Podia haver desaparegut aquell vespre, però va fer exactament el contrari. Què va fer? Aquell vespre, na Diana arriba a una gala de la Serpentine Gallery de Londres. Baixa d'un cotxe, du un vestit negre de Cristina Stambolian, curt, ajustat i amb les espatlles descobertes. Era un vestit molt diferent de lo que s'esperava d'una princesa de Gales en aquella època. I l'endemà, Carles havia concedit una entrevista de 2 hores i mitja. Havia admès una infidelitat. Havia xerrat del seu matrimoni. I sabut de què va xerrar mig món? Du vestit de na Diana.
1: Fire!

0: I qui tenia the power ara?
1: The power is...
0: Qui en ria l'últim o ria mejor.
1: Totalment.
0: Un vestit de Nadiana. Aquell vestit passaria a l'història com the revenge dress.
1: Ja saps que la revenja és un plat que se serveix fred, ho saps?
0: El vestit de la venjança.
1: Exacte.
0: Nadiana el tenia guardat des de feia 3 anys perquè havia considerat que era massa atrevit i que al vespre va decidir que havia arribat un moment. I això és comunicació, sense dir una paraula. Carles, he concedit una entrevista explicant el meu matrimoni. Diana, molt bé, i doncs jo sortiré així. I res, va guanyar la portada.
1: La portada, totalment. I a més, que va ser famosíssima.
0: T'he vestit aquí.
1: Aquestes fotos són espectaculars. Estava preciosa.
0: Però bé, darrere aquesta imatge d'una Diana segura de si mateixa, la guerra encara no havia acabat. Perquè faltava la seva entrevista, i aquesta sí que faria tremolar Buckingham Palace.
1: Buckingham.
0: Dia 20 de novembre de 1995, la BBC emet una edició especial de Panorama.
1: I què deia, això?
0: Diana, tota sola davant d'una càmera, entrevistada pel periodista Martin Bashir, aquella nit, més de 23 milions de persones al Regne Unit varen veure l'entrevista.
1: Sí. Tu hi eres?
0: No, crec que no la vaig veure.
1: Jo l'he vista a la sèrie, com que fan rèpliques. I clar, i però ser autèntic és a YouTube. Tot això que estem xerrant és a YouTube. Posau Diana, entrevista, com que és amb el
0: Martin
1: Bashir. Jo m'he
0: anat a notar estes escrits, però a vegades miro un vídeo i me queda més.
1: Però ho dic pels oients, si voleu veure tot això, això realment va passar. No mos inventam.
0: Sí, tot això està cercat a, vamos, Vanity Fair i totes les premses.
1: I totes les revistes.
0: Bueno, la Diana decideix parlar. Xerra de la bulímia, de la depressió, de la pressió de sa princesa, d'un matrimoni i de na Camila. I també reconeix que ella havia estat infidel i que havia estat enamorada de James Hewitt.
1: Hewitt, que era un membre de... No, era un membre del seu car de seguretat, no?
0: Sí. Però hi havia una pregunta que passarà a la història. En Martin Bashir li demana si Camila havia estat un factor a la ruptura del seu matrimoni. I ella respon, érem 3 en aquest matrimoni, així que estava una mica ple. Ja està, no necessitava dir res més. Aquella frase va donar la volta al món. Però encara diu una altra cosa molt interessant, que és que quan li demanen si pensa que qualque dia serà reina... Nadiana explica que no ho creu que arribi a ser reina del país, però diu que li agradaria ser una reina en el cor de la gent. I pensa com acabaria coneguda, o com la tenim coneguda després de la seva mort, la princesa del poble, que ho hem dit abans.
1: Així és. Sí.
0: I aquí hem de fer un parèntesi, perquè avui sabem una cosa que l'any 1995 no sabíem, i és que la manera com Martin Bashir va aconseguir aquella entrevista no va ser neta. Una investigació independent dirigida per Lord Dyson, publicada l'any 2021, va concloure que en Bashir havia encarregat extractes bancaris falsos i els havia mostrat el germà de Diana, en Charles Spencer, per guanyar-se la seva confiança i aconseguir arribar fins a la princesa. L'informe va considerar que en Bashir havia actuat de manera enganyosa i havia infringit greument les normes periodístiques de la BBC. Això no vol dir que les paraules de Nadiana que va pronunciar aquella nit no fossin seves, però sí que el camí que la van dur fins en aquella cadira estava contaminat per mentides. I això, molt d'any després, seria especialment dolorós per al seu fill. Però bé, això ho recuperarem en el final del programa, perquè en Guillem i en Harry han parlat molt clarament sobre aquella entrevista i sobre com pensen de la pressió mediàtica que va afectar a sa mare. Després de Panorama, la situació ja era insostenible. La reina Isabel II va escriure a Carles i Diana recomanant que resolguessin definitivament la seva situació matrimonial. I dia 28 d'agost de 1996, Carles i Diana se divorciaven oficialment. Diana deixava de ser Her Royal Highness, l'altesa real, però continuava sent Diana, princesa de Gales. Continuava vivint a Kensington Palace i tots dos mantenien la responsabilitat compartida sobre dos fills, en Guillem i en Harry. I aquí podria semblar que s'acaba la història, amb el matrimoni, amb les infidelitats i tal, però és quan comença una nova Diana. Una Diana sense en Carlos, però sense haver de representar el paper de futura reina. Una dona que començaria a controlar molt més la seva pròpia imatge, que reduiria els seus compromisos i que se concentraria en poques causes, que vendria molts dels seus vestits per recaptar doblers i que començaria a demostrar que podia tenir una vida després de la monarquia. I és aquí on entenem perquè Anna Diana va deixar de ser simplement una princesa per convertir-se en una icona mundial. Bé, Anna Diana ja no era la futura reina, ja no era l'esposa d'en Carles, havia portat el tractament d'altesa real, però, curiosament, fora de l'institució, la seva popularitat continuava creixent. I aquí hem de tornar una mica enrere, perquè aquesta Diana, compromesa en causes socials, no apareix després del divorci. Ja feia anys que existia. Durant el seu matrimoni va arribar a ser presidenta o patrona de més de 100 organitzacions benèfiques relacionades amb infants, persones sense llar, discapacitat, càncer o VIH o la sida. Però hi ha una imatge que probablement explica millor que cap altra perquè Anna Diana era diferent.

0: I som a l'any 1987 i hem de recordar com es vivia la sida en aquell moment. Hi havia por, hi havia moltíssima desinformació i encara hi havia persones que pensaven que l'VIH es podia contagiar simplement tocant una persona. Pues dia 9 d'abril de l'any 1987, Nadiana visita el Middle Edge Hospital de Londres per inaugurar una unitat dedicada específicament a pacients amb VIH i la sida. Davant totes les càmeres s'acosta un pacient i li dona la mà sense guants. Avui pot semblar un gest absolutament normal, però l'any 1987 no ho era. I el National AIDS Trust considera que aquella imatge va ajudar enormement a combatre la idea falsa de que l'VIH se transmetia pel contacte físic. I això és el que Diana havia entès molt bé. De vegades no es necessita fer un discurs, basta una foto. Una princesa tocant en les seves mans una persona que una part de la societat tenia por, fins i tot, de propetxar. I un missatge era clar, no passa res per tocar-la. No és un perill, és una persona. Any després continuaria visitant persones amb VIH, sida, abraçant-les, parlant amb elles i en normalitat. I recordeu que abans parlàvem d'en Guillem i en Harry, Nadiana també els va voler mostrar tota aquesta altra realitat. Per exemple, va d'un Guillem encara nin a visitar The Passage, una organització que treballa amb persones sense llar. Aquesta visita el va marcar tant que any després en Guillem explicaria que li havia deixat una impressió profunda sobre la necessitat de tractar les persones més vulnerables amb respecte, dignitat i amabilitat. De fet, l'any 2019, en Guillem es convertiria en patró real de la mateixa organització que havia visitat de petit a la seva mare. I arribam a una de les imatges més poderoses de la seva vida. Gener de 1997, Diana viatja a Angola, el país que havia quedat ple de mines antipersona després d'any de guerra. I Diana decideix anar allà per donar visibilitat a un problema. Però no se limita a fer una roda de premsa, se posa una armilla protectora, una visera i camina per un camp de mines. La foto va donar la volta al món i va aconseguir una cosa molt important, que molta gent que mai havia pensat en les mines antipersona començàs a entendre que aquestes armes continuaven matant i mutilant persones molt d'anys després d'haver acabat una guerra. Diana també viatjaria aquell any a Bòsnia, on visitaria projectes relacionats amb víctimes de mines. I només uns mesos després de la seva mort va obrir a la signatura el Tratat d'Ottawa destinat a prohibir les mines antipersona. I ara una cosa completament diferent. Perquè si hi havia una cosa com associada a Diana eren els vestits. Durant anys s'havia analitzat cada peça que duia, però l'any 1997 va decidir fer una cosa sorprenent, subestant-los. A proposta d'en Guillem, segons ha explicat posteriorment, Diana va seleccionar desenes dels seus vestits més famosos i dia 25 de juny de 97, Christie's els va subestar a Nova York. 79 vestits, recaptació de més de 3 milions de dòlars destinats al Royal Marsden Hospital Cancer Fund i a l'AIDS Crisis Trust.
1: Això demostra aquella humanitat que xerram sempre d'ella.
0: La més gran. Pensau que significava també simbòlicament que els vestits representaven que havia anat a banquet, gira, recepció, palau,

També hi havia una Diana que volia tornar a enamorar-se i abans d'arribar d'odiar el Fayette hi va haver un home que molts consideren el gran amor secret de la Diana i era un cirurgià pakistanès. Un home que fugia de les càmeres, un home que era pràcticament tot el contrari del món del qual Diana intentava escapar. Hasnat Khan. I qui era Hasnat Khan? Pues no era un príncep, no era un actor, ni era un milionari, ni era una persona que volgués sortir a les revistes. Era un cirurgià cardíac britànic d'origen pakistaní que treballava al sistema públic de salut britànic. Nadiana el va conèixer perquè ell treballava al Royal Brompton Hospital de Londres, especialitzat, entre altres coses, en malalties de coll i pulmons. En aquella època feia jornades superllargues i vivia de manera bastant senzilla i estava completament allunyat de l'univers de palaus, fotògrafs i exclusives. Precisament pot ser això va ser el que li va agradar. Perquè imagina, Nadiana, una de les dones més fotografiades del món, entrava a un lloc, tothom se girava, tothom sabia qui era, tothom volia qualque cosa d'ella, i un dia coneix un home que pràcticament no li fa cas. Com se van conèixer? Pues mira, Nadiana havia anat a un Royal Brompton Hospital a visitar un marit d'una amiga seva, havia estat operat d'un cop, i en Hasnat havia participat en aquella intervenció. Un pacient va tenir una complicació i en Hasnat va entrar a explicar què passava. L'amiga de Diana els va presentar, ella va saludar i va continuar la seva feina, sense reverències especials, sense intentar impressionar-la i sense quedar parlant amb la princesa. Quan va sortir de l'habitació, segons recorda aquella amiga, Nadiana li va dir: "No és guapíssim." Fins i tot s'havia fixat en el seu nom perquè el duia escrit i duia les sabates de l'hospital. És fantàstic, la dona que tenia mig món darrere s'interessa precisament per l'únic que no sembla especialment impressionat per ella. I la relació va començar de manera molt discreta i va durar aproximadament 2 anys, entre l'any 95 i 97. Nadiana va intentar protegir tant la relació com va poder. Passava molt de temps a Kensington Palace perquè era un dels llocs on podien estar junts sense tenir 50 fotògrafs esperant. I quan sortien Nadiana, a vegades va arribar a utilitzar perruques fosques o ulleres per intentar passar desapercebuda. Però bé, el que més agrada és imaginar el contrast de les seves vides. En Hasnat vivia un apartament petit, feia feina hores i hores i hores a l'hospital, li agradava ullars, bevia Guinness i, segons amic de Nadiana, ella anava en el seu piset, rentava plats, plegava la roba i planxava.

haver aquesta relació no... moltes de les persones pròximes a la Diana van explicar posteriorment que ella estava profundament enamorada de Hasnat i que s'havia arribat a plantejar un seri seriosament un futur amb ell. Una de les seves amigues va explicar que la Diana va viatjar a Pakistan i va aprofitar per conèixer millor la família d'en Hasnat, però bé, durant la investigació sobre la mort de la Diana varen descobrir que s'havia xerrat de matrimoni. Però hi havia un problema. En Hasnat no volia aquella vida, no volia fotògrafs i no se volia convertir en un nòvio de la Lady Di. I això va de què va, vale? Per culpa de la seva pròpia fama. I hi ha una frase atribuïda a Diana per als seus amics que resumeix molt bé que representava en Hasnat per ella. I Diana es queixava que molta gent del seu entorn acabava parlant d'ella venent històries o aprofitant-se de la seva proximitat, però en Hasnat pensava diferent, que era una de les poques persones que mai no la trairia públicament. Curiosament, pot ser que aquest era també el problema. Ella necessitava un home disposat a entrar dins la seva vida i ella i ell estimava una dona però no se volia convertir en cap personatge. I la relació s'acaba. L'estiu de 97, na Diana en Hasnat s'acaba. Se varen separar a les poques setmanes abans de la mort de na Diana i pràcticament immediatament apareix un altre home. Un altre home que no podia ser més diferent d'en Hasnat Khan, un home acostumat al luxe, als iots, als hotels i a les càmeres. Era un multimilionari, en Dodi Al-Fayed. Dodi havia treballat en el món del cine com a productor, se movia entre celebrities, luxe...

i altra societat. I na Diana ja coneixia la seva família. I aquell estiu de 97 conviden a Diana i el seu fill a passar uns dies a la família en el sud de França. I ella va acceptar. Començam a veure les fotos, Diana en banyador, mediterrani, dins un iot, somrient, relaxada, i després Diana i Dodi junts. I aquí hem d'anar en compte, perquè després de la seva mort se va construir una enorme història romàntica al voltant del dos, però realment feia molt poc temps que estaven junts. I una amiga íntima va declarar que a Diana li havia explicat que Dodi li volia regalar un anell, però que ella tenia clar que aquell anell aniria a la mà dreta, no com a anell de compromís. Però això no ho podem afirmar, perquè Dodi fos el gran amor de Diana. No ho sabem. El que sí que sabem és que era l'home amb qui estava compartint aquell últim estiu. I aquell estiu acabaria a París. Dia 30 d'agost de 1997, Diana i Dodi arriben a París, s'allotgen al Ritz, i durant hores hi ha paparazzis que els esperen, fotògrafs davant la tele, fotògrafs seguint el seu moviment, fotògrafs intentant aconseguir la foto de Diana i Dodi, i aquella nit decideixen sortir del Ritz. Pugen un Mercedes, Dodi, Diana, i el conductor Henry Paul i el guardaespatlles Trevor Rijons, i el cotxe surt de l'hotel, entra dins París i poc després de mitjanit entra al túnel del Pont de l'Alma. I aquí el conte s'acaba. Poc després de sortir de l'hotel Ritz, el Mercedes que viatjaven en Diana i en Dodi entra al túnel del Pont de l'Alma. Al volant hi ha en Henry Paul, responsable de seguretat de Ritz, i el cotxe també viatjava guardaespatlles Trevor Rick Jones. Dins el túnel, el vehicle perd el control i impacta violentament contra un dels pilars. Henry Paul i Dodi Alfayer moren. Trevor Rick Jones queda greument ferit, però sobreviu. Na Diana encara és viva. Els equips d'emergència aconsegueixen treure-la del vehicle i és traslladada a l'Hospital Pitti Salpêtrière de París, i allà els metges intenten salvar-li la vida i li practiquen una operació d'urgència. Però les ferides són massa greus. A les 4 de la matinada, hora de París, Diana és declarada morta. Tenia 36 anys. Aquella dona que havia passat pràcticament tota la seva vida adulta perseguida per càmeres acaba de morir després d'una nit en què, una vegada més, els fotògrafs anaven darrere ella. I aquí hem de separar molt bé una cosa, ho fet de les teories, perquè durant anys van circular tota classe de teories, que si estava embarassada, que si volia casar amb en Dodi, que si la família real no ho podia permetre, que si us serveix britànics, que si probablement tots n'han sentit qualcuna. Però bé, se van fer investigacions llarguíssimes, tant a França com al Regne Unit. I l'any 2008, després de 6 mesos d'investigació judicial i de sentir centenars de testimonis, el jurat britànic va concloure que Diana i Dodi havien mort com a conseqüència de la conducció greument negligent de Henry Paul i dels vehicles dels paparazzi que els seguien. Ni Diana ni Dodi, era un dat important, duien posat el cinturó de seguretat, i un jurat va considerar que aquest fet havia contribuït a la seva mort. I la investigació policial, coneguda com a Operació Paquet, va analitzar precisament les diferents teories, per tant, tots els fets estan demostrats i analitzats. Aquell diumenge 31 d'agost de 1997, un món se desperta en la notícia Diana ha mort. I passa una cosa extraordinària. La gent comença a anar espontàniament a Kensington Palace, arriben flors, cartes, fotos, espelmes, missatges, i cada hora n'hi ha més i més i més i més. La mateixa família real reconeixeria després aquella extraordinària expressió de dol que va produir tant al Regne Unit com a molt altre lloc del món. Perquè na Diana no era simplement l'ex-dona d'en Carles, era seva, era la princesa que havia vist abraçar malalt, que havia caminat entre mines. Si semblava tenir la capacitat de connectar amb persones que probablement mai posarien peu a dins un palà. I aquí arriba una altra polèmica, perquè quan na Diana mor, na Isabel II, en Carles, en Guillem i en Harry són a Balmoral, a Escòcia, i en Guillem tenia 15 anys i en Harry només 12, i la família decideix quedar-se inicialment allà. La prioritat, segons explicaria després la mateixa reina, era intentar ajudar aquells dos nins a afrontar la mort de la seva mare. Però al carrer, la percepció era una altra. La gent veia muntanyes de flors a Londres, veia mil de persones plorant i esperava la resposta a la monarquia. Fins dia 5 de setembre, un dia abans del funeral,
Una cosa poc habitual, la reina va parlar en directe per televisió i ella mateixa diu que parla com a predina. Defineix na Diana com una persona excepcional, amb una enorme capacitat per inspirar els altres, en la seva calidesa i la seva bondat. I era una manera de reconèixer públicament una cosa que era impossible d'ignorar, que era la dimensió que havia adquirit Diana, que ja era enorme. 6 dies després de la seva mort, Londres s'atura, funeral se celebra a Westminster Abbey, dia 6 de setembre de 97. Hi ha una imatge que probablement molts encara recordam, darrere un fènetre caminen 5 homes, en Carles, en Felip, el germà de Diana, Charles Spencer, i 2 nins, en Guillem de 15 i en Harry de 12. 2 criatures caminant darrere un fènetre de la seva mare. Dins Westminster Abbey hi havia un dels grans amics de Diana, Elton John, que aquell dia va interpretar una nova versió de Candle in the Wind preparada especialment per acomiadar-la.

0: L'any 2023, en Harry s'asseu davant el periodista Anderson Cooper al programa nord-americà 60 Minuts i explica una cosa molt important. No va voler acceptar que la seva mare era morta. En el fons, mantenia l'esperança que Diana simplement hagués desaparegut, que qualsevol dia li telefonaria, que els diria veniu, que ell i en Guillem anirien a trobar-la. En Harry va explicar que aquella idea li va durar anys i que fins i tot en Guillem havia tingut pensament semblant. Penseu què significa això. Tens 12 anys, t'han dit que ta mare ha mort, però el teu cap no ho pot assumir i que cada dematí tens la petita esperança. Potser avui tornarà. En Harry també va explicar que quan el seu pare va entrar a la seva habitació a Balmoran aquell matí i li va comunicar que Diana havia mort, ell no va plorar. Estava en xoc i, de fet, va dir que no va plorar. De veres, fins que el fèretre de la seva mare va ser enterrat. En Guillem també ha parlat públicament d'una part molt concreta de la història de Diana a l'entrevista de Panorama i va fer una declaració duríssima. Va dir que la manera enganyosa com s'havia aconseguit l'entrevista havia influït en el que la seva mare havia dit, que en aquella entrevista havia contribuït a empitjorar la relació dels seus pares. Però bé, encara va anar més enllà. Va dir que li produïa una tristesa indescriptible saber que els errors de la BBC havien contribuït a augmentar la por, la paranoia i l'aïllament que el recordava de la seva mare durant els seus anys. I molts anys després, en Harry se va casar amb Meghan Markle i al principi tornava a viure una història que, salvant totes les distàncies, té qualque element que recorda Diana. Una dona entra dins de la família real, comença una enorme tensió mediàtica. Cada gest, cada vestit, cada paraula, cada decisió es converteix en titular i Harry comença a tenir por, però no una por estarata, una por molt concreta, que se repeteixi l'història. Perquè sempre ha tingut por que pogués tornar a passar el mateix a la seva dona. T'imagina't-ho, quan en Harry veu fotos perseguint el cotxe de la seva dona, ell no veu en Meghan,
1: veu sa mare.
0: Veu sa mare. Clar. Bueno, curiosament, en Guillem i en Harry han acabat afrontant el legat de na Diana de maneres molt diferents, han intentat construir una vida familiar, uns molt protegida, i els altres, pues, diferent a la distància. I bé, per què encara parlant de Diana? Pues, perquè és la pregunta que han començat. Pues, no crec que només sigui perquè era princesa, sinó perquè n'han tingut moltes, i no només perquè era guapa, ni per vestir, ni per en Carla, ni per na Camila, ni tan sols per aquella mort. Potser continuem parlant de na Diana perquè era una persona impressionant. I jo crec que avui no em porta li donar més paraules a na Diana perquè després d'ella ja no hi ha cap altra que sigui la princesa del poble.
1: Jo crec que ha quedat bastant clar de que no només era princesa, que era humana i que era davant de tot persona. Mare, ja vas dir tu, mare, rebel i Diana plena d'humanitat. Què t'apareix si ho deixam aquí, no, Joana?
0: Sí. Sí. Perquè mos trobaran.
1: No, hem fet quasi hem fet, ha estat que me contes més llarg, però era un monogràfic i el vinc de dedicar a Diana, com hem dit. Per tant, oients, moltíssimes gràcies, Joana, com sempre.
0: Moltes
1: una
0: gràcies.
1: Passada i moltíssimes gràcies pel contingut que mos dus i per la preparació que hi dediques. Que
0: moltes gràcies a tu, als oients i a... Pregunta'm-me.
1: No passa res. Si t'assembla, acabam amb aquesta Candle in the Wind, aquesta versió de l'any 97 que li va fer en Elton John i que se va tocar, a més, dins l'abadia de Westminster. Fins dijous que ve, oients, que vagi bé. Bon cap vespre.

arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava.

La ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent